try. Laying all the creases in my mind.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana mentrestant presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellverde, Cerdanya, veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex-Spice Girl, més coneguda com Melby. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
1: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melby. Pobre.
1: Melby, l'atrevida, saps? Era així com
0: seria,
1: salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí, sí, sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però, mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts. Cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compta enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa el d'avui tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament, ja, no, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendents, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens hem fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun cruzanet a Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem a la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten als Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio, si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.

0: que hi havia uns premis destinats als tràilers?
1: No. Com es diuen?
0: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
1: No tenia ni idea.
0: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Monica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien ni tan sols els crèdits.
1: I tenen molt mèrit, eh?
0: Molt de mèrit.
1: Molt de mèrit.
0: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
1: Canta.
0: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
1: No els donen un mini Òscar, aquí... no?
0: Sí, que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
1: Molt malament, molt malament.
0: Però tenen gairebé 100 categories.
1: Imagina't.
0: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just a aquesta hora... En aquest moment, de 5 a 7 del matí, es fa aquesta gala. I l'objectiu és premiar els trailers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí. Que és l'objectiu que té el trailer, eh?
1: Val.
0: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
1: No li demanis explicacions al que ha muntat el trailer.
0: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als trailers que són millors que la pel·lícula.
1: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit del muntada d'un tràiler, eh?
0: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
1: Sí, sí, totalment.
0: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de tràilers asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te... La pell,
1: la pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hores americana. Has dues estat... hores 100 categories, allò ha d'anar...
0: Ha d'anar tota pastilla.
1: Però tota pastilla,
0: com un tràiler.
1: Com un tràiler,
0: que
1: sí
0: senyor. Que resumeixen en 2 minuts una pel·lícula de 3 hores.
1: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex.
0: Va.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Fins ara. Adéu. Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA i també les seves famílies han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
1: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
3: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall, uns 100 metres, per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han d'aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu
1: què
3: recuperar
1: dius?
3: El vídeo a xarxes, és bastant lamentable, i aquest any hi ha hagut participació espanyola, és la segona vegada que hi participen, i sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
4: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinar. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
1: No hi ha res millor en aquesta vida que posar-li actitud
3: a
1: les coses.
3: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
1: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
3: No, però el que s'hi poden deixar
5: clar,
3: és la vida, també us ho dic. Perquè...
5: I les clavícules.
3: Clar. Aquest té ni l'ombro deslocat. Sí, sí, ja ho he dit.
1: Com?
3: Deslocat.
5: Com? Deslocado, diu.
3: Com és?
1: Dislocat.
3: No em sortia.
5: Deslocado, tu!
3: Dislocat.
1: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou
3: quina
1: un
3: èpica.
1: Programet. Sí, molt èpic. Ara, amb quina bona notícia engeguem al matí.
3: Doncs tinc una bona notícia per als qui no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
1: Molt bé.
3: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les enormes aglomeracions a la plaça.
1: No.
3: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les

0: places exaurides.
1: La trena de Batum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com multivan, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
2: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
1: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
2: Haurem de practicar molt.
3: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres, que porteu els cabells llargs, entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de patum amb els cabells.
4: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
3: M'encanta la
4: proposta.
5: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes, a la Travessa.
3: Sí, senyora. Sí.
4: Activadíssima, tu.
5: Són aquestes trenes.
3: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
6: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
3: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Anna Belén.
4: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
7: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
3: Un altre aplaudiment, sisplau, per Anna Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
5: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
8: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
9: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
8: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé. En secreto. ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
9: ¿Quién fue a la boda?
8: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
5: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat en xampa i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
10: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste domar con humor. No hay anillo hoy.
8: No, a lo mejor me he separado.
3: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, total, sí, que les entrevistes li canvia la cara cada vegada, sí. És a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
5: Sí que li canvia la cara,
3: sí,
5: però
3: però és que li canvia. Sí. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
5: No hi entris.
3: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
5: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
3: Sí, i trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
11: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose. Aquestes hores del matí hem de fer una... hem de posar davant del mirall. Una cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb la gent aquest encobert de l'FBI, i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'ha agradat més lo del picar.
0: Bueno, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot.
1: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui bufarà 71 espelmes. La política Jèssica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però,
1: jo no només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho toleraria.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom? No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-ho.
3: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
4: Creo que no.
3: Però la tenim tota.
4: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal, i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat al divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham. I diumenge serem a la festa 3Cat en viu, amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bos, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però, segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Iolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la Via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir cap causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb papamòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin aclarides.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes de les portades, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Veil, el periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez, rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:06, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar, explicant, i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà el Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torritant general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure L'últim àtom, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet, teniu menys d'un mes per veure-la, fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Últim àtom al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kalim.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoud, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veiem molts cartells plegats d'homes i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió, una besada molt forta.
2: I més propostes?
0: Què t'ha semblat, Elm?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Petonets, petonets. Els petonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i la Geltrú perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Xiumliu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de La Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que està tot en català.
2: Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts. Ja pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí, i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic, que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge, i de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amb un plegat vaig sentir un espatec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845. Cinc mesos de viatge en el vaixell Fateh al-Raza que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
7: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
2: Sí, he tirat jo l'aplaudiment.
7: L'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat com... Sí, està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
2: Ai, Déu meu senyor, a veure que... Ai. arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
7: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
2: Avui no estigui per estar Tobago,
7: Estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular de Madrid per la crisi al PSOE, tindrem el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco, i després parlarem del cas Andic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Andic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Andic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de Buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Fantasia, per favor.
7: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui, i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
2: A partir de res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la Dada Mayol.
7: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
2: no,
7: atenció.
2: No et preocupis, ho farem.
7: En plena onada de calor. I ja que aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
2: Què vols dir tal?
7: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
2: Tal.
7: Dades sobre temperatures.
2: A veure. Quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant. Calor. A veure.
7: I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
2: Bastantes.
7: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
0: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
2: jo diria que 40.
0: 40.
7: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
2: Ah, no, més, doncs.
0: Quina 60. Pregunta?
7: Que quantes n'hi va haver?
2: Quantes 70.
7: N'hi va haver l'any passat? Quantes n'hi va haver l'any passat?
0: Tropicals.
7: No, tropicals, sí.
0: Ah,
7: 70, diu que Canalies, deixa de mirar la Sara. No, deixa de mirar la Sara, que
2: la Sara i jo participem junts sempre.
7: Està fent trampes.
2: Perquè la Sara, és molt intuïtiva. És molt intuïtiva.
7: Bueno, podeu dir el número?
2: 100, no. 100. 100.
0: 100? A veure... Sí.
2: No, Marta, no ens copis, eh?
0: 109.
7: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
2: Marta, pretén donar la pista la Sara i jo.
7: No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
0: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
7: Quan hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un observatori. Tòrrides a Barcelona.
0: Ho hauríem d'ampliar,
2: Tan. 60.
0: Per sobre dels 20?
7: 25.
0: Tan. 60, has dit, tu.
2: No.
7: A veure, bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar. No puc fer-ho.
2: 51.
7: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
2: 93207474. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat,
0: no,
9: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olla.
0: No, ja ho sé.
9: Que és,
0: lo mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
16: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
18: Exacte. Només no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
0: Ja el tens clitxat, eh?
18: Però sí que l'he vist comprant la peixateria del davant meu.
2: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
18: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan, els menuts Glòria. Si més no, ens saludarem.
2: No, la vida.
8: Els matiners.
2: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 93207474. Marta, preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
19: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
2: Home, escolta, però quina veu optimista que tens, Nil.
19: Home, estàs actiu.
2: A quina hora t'actives, tu, normalment? Doncs
19: pues 4:30, 4 estem actius, ja.
2: Estàs com nosaltres, doncs, eh? De dilluns a divendres?
19: Home. De dilluns a dissabte.
2: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
19: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem vi i carn de porc.
2: Del Mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, Nil?
19: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera. Els meus avis i la meva família es dedicava al vi i nosaltres hem afegit el tema del porc.
0: Bona pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I l'altra és que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
19: Doncs pues mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
0: Ah,
2: és que tens veu jove, tens veu de jove.
19: Home, hem de començar joves, si no malament.
2: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
19: I portem... Clar, això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
2: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
19: Sí, són molts anys.
2: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
19: Home, algú s'havia de seguir. Sí.
2: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
19: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
0: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com
19: cada
0: tu?
19: Cada cop hi van havent... Clar, hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves. Però, bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat, i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
2: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte, i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
19: Gràcies a vosaltres.
2: Records també tota la gent del Mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
19: De part vostra, bon cap de
2: gràcies,
19: setmana.
2: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
20: Bon dia, matiners.
2: Però a veure, un
20: bon
2: moment.
20: Bon dia, matiners.
2: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
20: I no saps d'on soc.
2: No.
20: De Vilassar de Mar.
2: No, però no
0: m'ho diguis,
2: però escolta. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
20: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
2: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
20: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25? Celebrar
2: aquest
20: any.
2: Mare meva!
20: Ja m'he acabat.
2: I què t'hi va portar, Vancouver?
20: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
2: Ostres, que fort,
0: ai, mira,
2: em sembla.
0: Ai, mira, se va posar la gallina.
2: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
20: Però molt. L'escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
2: Escoltes els matiners, suposo, també.
20: Ni tant, per això us truco.
2: Escolta'm.
20: Em alegreu aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
2: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
20: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost, perquè anirem de vacances.
2: Home!
20: A Sant Joan ja fa temps que no vinc.
2: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
20: I tant. Faré una abraçada ben forta.
2: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos, que vagi molt bé.
20: Bon dia a tots.
2: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, que, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé, per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable. Inigualable.

0: precisament demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre, a la Vila Romana de Vilauba, a Camós, en Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ai, perdó, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no estaves fent agenda del cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem, aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: En directe,
2: però diumenge...
0: Que
2: sonó...
0: Sí.
2: Però diumenge, llegit, també, no? Aquí...
0: No, a Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que...
0: Ui,
3: havia...
0: Ui, passa-te la pèl, o...
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, tu, allò. Sí. Pues no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
3: Però què dius? Ja et vaig dir que parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts. No em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta, et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevenirà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: si voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és a Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar els joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
1: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
0: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensen el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial. Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic. Bona atenció.

0: Sentim els nostres estimats Estopa amb el seu catxo a catxo, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses. Ens hem alçat mil i una vegades i hem caigut per tornar a remuntar. Ja res ens pot fer enrere la victòria. O si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
2: Hem provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és: escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot, en certs contextos, doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
3: Sempre són els altres els que no ho fan bé. Ella es creu a la muntanya del carrer. I és que cada cotxe s'ajuda al volant.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció. Així. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això sí, també ho diuen, els estudis.
4: Els experts, ICAT.

0: amb un compte basat en el transport públic.
1: De la promoció del transport públic.
0: El promou, eh?
1: És... Exacte, vale, es diu quan... transport públic, és
0: però
1: molt senzill de trobar.
0: Critica quan convé.
1: Sí, i tant, és molt crític i, a més, molt propositiu, perquè a vegades, si no, ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen, efectivament, transport públic. La trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja n'havia de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja n'havia de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien de posar unes condicions com més, això, més estrictes, no?, com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà. Doncs en aquest cas la promoció del transport públic, l'entitat, diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació, doncs, de la concessió dels autobusos de línia, no? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
0: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en la mitja distància d'aquest trajecte, diuen, o van dir la notícia, que el juny es reprendria.
1: Ja hauria, ja estaria, eh?
0: Bueno, no, el juny.
1: Ja, el juny estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa. Si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
0: Mira, jo els dono fins i tot, fins al no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
1: Si llavors...
0: Si llavors no ha passat res, en aquest compte em diran que efectivament...
1: No, abans i tot, ells et diran com ha estat. De fet, ja, o sigui, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
2: No de dies, no.
1: No,
2: de setmanes,
1: exacte,
2: i de mesos.
1: Més de 18 mesos,
0: imagina,
1: per exemple.
0: Un any i mig.
1: Des d'això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Ja. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
2: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
1: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
2: ja acabarà.
1: Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarrer d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
2: Però li fora competi sobre quina és la pitjor línia del país.
1: Sí, això també un dia estaria bé. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes en què pots fer demà, però...
2: Si no ens ho prenem una mica a riure...
0: Sí, però sí. No fan memes del pont i pisador amb el tren o el tren...
1: No, en general no.
0: El tren aquell del Ralf de Xuxuxuxiu, del Simpson...
1: No.
2: Els animem a fer-ho, perquè...
1: Sí, estaria bé, la veritat. Sí. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamacions, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què, sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
0: Laia, eres muy chuchuchula.
1: Chuli.
0: Has captat la referència, oi?
1: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
3: Tia, no me rayes, no me digas que no tienes nada. Si luego, de verdad, apareces con una camiseta que es la más perfecta de todas.
4: Ya, bueno, tampoco es eso, ¿eh?
3: No estás pesada, nos vemos allí.
4: No me llames pesada, que sabes que me siento muy mal. Cojo el... Como me pongo los mules y nos vemos en 5.

0: intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'utilitzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé, el dia que es converteixi en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, no per malícia, sinó, sinó per dialèctica pròpia, doncs decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a anar a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
1: Una miqueta tot el que et puguis trobar en un centre comercial. Ah. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga doncs, què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu doncs, què et queda bé i què no et queda bé.
0: I de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors sí. Ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
1: Una mena d'estilista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, ets ja famosíssim.
1: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield, de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu quan arribes a la Maquinista trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR. De fet, no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins, tu li pots fer preguntes tipus vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia, perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues t'interessen més, i llavors ell filtra i així també doncs, tenir una informació teva.
2: Ah, hi havia una intenció també, eh?
3: Aquí el que trobo faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no et proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu, això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
2: Sí, jo anava...
3: Què dèiem sempre de les IA que et responen sempre positivament? Oh, és una gran pregunta, oh, això et queda meravellós.
2: Exacte.
3: Mentida!
2: Clar, no ho pots fer triar entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell, no?
3: Clar, són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre... Et facilita molt la vida en un centre comercial.
1: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana. Suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quin estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves. Una de la teva cara i l'altra del teu cos. I llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
2: Aquesta sí, aquesta sí que hi ha.
1: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
2: I et posa com et quedaria tal roba.
1: Exacte.
2: I home, a més, jo ho trobo més innovador.
3: Hosti, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
2: Que, jo que no vull perquè no vull que tinguin la meva imatge.
3: Això et queda
2: però...
3: fatal.
0: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
2: Doncs mira, baixes aquestes aplicacions i et poses a fer de model.
1: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què tu pots combinar.
3: Clar.
1: Llavors sempre t'ho diuen referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això pots fer servir de... Doncs tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
2: Ah, veus? Sense gastar, no puc ni imaginar.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, olorar i comprar-me'n i endur-me'ls cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa que us expliquem no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA, i atenció al destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és bastant probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre de fa pocs dies, el programa l'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns es fotin molta pasta, no? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: companyia de l'espai Els Catalans Fan Coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, òbviament. I Pàdua. Sí, passa que Roma està agermanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua. Sí, i ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a invaldar-lo, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència en un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a invaldar-lo.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer és el poble, es diu així, eh?
2: Incís a invaldar-lo.
1: Vale, ara em preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap,
0: segur
1: em sembla.
0: Segur que ho està.
1: No.
0: Què t'has arrelat?
1: Ho sabria.
3: Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
3: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va a Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
1: Ja ho he trobat, perdoneu, eh? Sí que està germanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat? O és...
0: Sí, pot ser.
3: Aviam, és signar una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa maneres d'oficialitzar.
1: Vull dir que es va germanar tipus fa 7 o 8 anys, saps? Amb Sella, un poble del País Valencià.
0: Sella,
1: sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de dans, de balls tradicionals, però...
3: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, poble germanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que són...
1: Germans una mica ràndoms.
3: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell, que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península
1: doncs
3: Ibèrica.
1: Ja té una explicació. Sí que tenen en comú, veus?
3: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells.
1: Vull dir,
3: que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat.

0: A veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí perquè no té massa sentit, és el manar dels pobles, no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, ens féssim tots amics, i hi hagués aquest, també, aquesta mena de vincles.
1: Lligams.
0: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construíssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va estendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha germanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa.
2: Ara deies fer germanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble d'Oliena, de Sardenya.
0: No, és que ara flipareu.
2: Perquè, bueno, suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges cada X temps, nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliana, i s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa, quan passes d'amistat a cosins, no?
0: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies mixtes entre els dos pobles. Sí, creieu? Sí, jo crec que Ardales Blanes, segur. I altres llocs, segur que també. Ah, Lleida està germanada amb Lérida, Colòmbia.
3: Clar. Bastant de risa, també. I Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig a mirar.
1: No pot ser gaires intercanvis perquè estan massa lluny, no? Hi ha d'haver una distància prudent.
0: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs, d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol el tema, i actes institucionals on s'expliqui, doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, què és el que tenen en comú, a vegades també és, per exemple, el patró, el patró de la ciutat, a través de la religió catòlica, o altres coses d'aquestes, o una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com a homenatge al poble germanat. Els cartells a l'entrada del poble, que això sí, segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa...
1: Hi ha una rastellera de pobles que dius que la feinada que tenen, si van a veure on el mes.
0: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixi en altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
1: Ostres!
0: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles germanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
2: Ja tenim joc, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep, des de Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden, d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però efectivament s'han format parelles al respecte.
0: Clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic intercanvi de l'institut que fas amb una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis amb una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea, l'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat, doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
1: Sí.
0: I he trobat, doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
1: Sí,
0: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Bueno, agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps?
3: Molt.
0: I llavors, doncs, això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i Lérida, Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
1: Caram!
0: Que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
3: Comentava si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana. No, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
0: Ja, s'acumula la feina.
3: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar. Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, tot i que encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar germanades.
2: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies i hem d'anar quedant també amb altres amb una mica més petites.
0: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats agermanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles, A mi m'agrada les ciutats petites que tenen o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic. Això em sembla bastant guai.
1: Ho trobo fortíssim, jo. Això em queda llunyíssim. Jo, de veritat, que no ho he viscut, això.
0: I, Llinàs, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
1: No, no, és zero, fatal.
2: Hi ha menjar.
1: No, molt bé.
0: Clar, és això, hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
1: Fem ullilolla, clar que sí.
0: I tant, una mica de cap de setmana. Els experts, ICAT.

0: de Cassandra, per tant, netes de Príam o nebodes de Paris. I hem fet la broma de la Iliada d'aquesta hora. Doncs anem a aquest llibre, La separació, d'Ucía La Rosa, un còmic que reflexiona sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant. A més, Laia, mira, és de traç, com t'ho diria?
1: Ai, sí.
0: És de poques games de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dins de les seves games. I
1: sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no? Sí. Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía La Rosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que es fa servir per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
1: Mira.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà, tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final, és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny.
0: És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que es presenta a tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això obtenir com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com està neutre. Si no passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial. La veritat és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica. Gràcies al premi m'he pogut dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina, i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al World Cinema. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai.
5: No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas.
4: Será que no me amas, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons. Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar nova subsecció de Worse Than Ever de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me d'Alexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar. I té la marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup A-ha, tema 80, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus era un grup amb mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una nadala que van fer titulada Ara és Nadal.
5: Ara és Nadal i el teu costat.
1: Si aquest és el tema més recordat...
4: Imagina't.
1: Imagina't.
4: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió sui generis del tema Take on me, dels Aha. La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió, en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: dedueixo que els fetus els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
1: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida i ara els de la Bisbal doncs, el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibús Intergalàctic. Minibús presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a U Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercavila, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:15 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia seran a la segona edició del Festival Boví que es celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre. Dissabte hi actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també hi seran Buhos, els Amics de les Arts o també els Partiperes. A banda dels Partiperes en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Serem els dos un desastre natural, seres tu la meua platja tropical. Aquest cap de setmana, a Cassà de la Selva, arriben les barraques de la Festa Major. De fet, començaran divendres i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Six i Esquit. No queden tantes hores i les tantes, i és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Este es un baile que ha venido del Japón. Carabassi, carabassi, carabassó. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva festa major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negra dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de la Badal Music Fest, la cinquena, de fet. Pastora obrirà dijous la cinquena edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes. L'endemà divendres serà el torn d'Alfred Garcia. Vull veure't riure, que et fa somriure en cor i les ferides. I dissabte, qui havia de tancar la cinquena edició del festival era Manu Guix, però el barceloní es baixa a causa d'una pneumònia que el mantindrà allunyat dels escenaris durant un temps. Des d'aquí li desitgem doncs, una bona i propera recuperació. Seguim ara amb Max Navarro. Navarro serà aquest cap de setmana a Camós. Dissabte actuarà a Vila Romana de Vilauba dins del Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Perquè aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per a tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet, a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la quarta edició del programa, el 16. Si voleu anar al concert d'Eufòria, al Palau Sant Jordi, sapigueu que comença a les 12 de la migdia i encara queden algunes entrades. I acabem amb el Pony Pissador. Sí,

Ponis portaran diumenge la seva versió més familiar, el Poni Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió o competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant

0: que la consellera s'avingui a venir quan no va venir, i jo que vaig al timple, aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, s'hagi d'esquenes al territori.
1: El Bric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Campdevànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
2: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
3: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Campdevànol com a batlle de Campdevànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Papallones de vidre al meu estómac. Càlides espirals suaus de colors. Aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc parar més bo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiinso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor sembla de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, al Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment el Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Falta un any per les eleccions municipals. Serà la 13a cita dels ajuntaments amb les urnes des de la recuperació de la democràcia. Els pobles i ciutats han canviat molt des d'aquelles primeres eleccions del 1979. Aquells alcaldes i regidors van haver de fer front a un munt de mancances bàsiques, des del clavegueram fins als equipaments públics com escoles o centres sanitaris. Avui a la política municipal es tallen moltes menys cintes i, en canvi, s'han d'afrontar problemes més complexos com l'habitatge, la convivència, la mobilitat, l'envelliment, la sostenibilitat, les desigualtats socials o la seguretat. Com a administració més propera als ciutadans, els ajuntaments els demanem resposta a tots aquests reptes, encara que sovint no disposin ni de les competències ni dels recursos necessaris. Els alcaldes i regidors són, a més, els primers receptors del malestar social que travessa la societat, i la política en general no viu els seus millors moments. La ciutadania no la valora prou bé. És cert que no tothom que hi s'ha dedicat ho ha fet de manera correcta i honrada. En veiem exemples massa sovint, però també cal tenir clar que es tracta d'una minoria. La immensa majoria de persones que es dediquen a la política ho fan i ho han fet de manera honesta, responsable i exemplar. Cal enviar un missatge positiu. Som a un any de les eleccions i és important que moltes persones als nostres pobles i ciutats facin el pas endavant per formar part de les candidatures. Tots els partits admeten que cada vegada és més difícil confeccionar llistes i, tanmateix, els reptes que tenen al davant els nostres municipis són transcendentals. Per això cal que als ajuntaments hi hagi persones honestes, preparades i compromeses, disposades a assumir la responsabilitat de treballar bé pel col·lectiu i fer política, des del govern i també des de l'oposició. És divendres 29 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia conversarem amb l'Andreu Jiménez sobre l'actualitat més recent, repassarem portades i també parlarem sobre l'augment de les apostes, sobretot en el col·lectiu de nois joves, i sobre les properes eleccions municipals, com comentàvem avui a l'editorial. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí dels clàssics musicals, com sempre, de la mà de Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum de Concert for Bangladesh d'en George Harrison. I a la recta final del programa, a partir de 10:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana a l'agenda i també acabarem el programa repassant algunes novetats musicals. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Les obres de reobertura del carril tallat de la N260 a Sant Joan s'allargaran fins l'agost. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
3: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
2: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.
0: I l'Ajuntament de Ripoll anuncia una pròrroga fins a finals d'any per poder fer les obres de la futura residència de la Devesa del Pla, Isaac.
2: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
4: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó. On és? On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
2: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
5: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
2: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
4: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar el respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
5: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
2: Raigón es va disculpar.
0: I l'Ajuntament de Castellterçol ha engegat un procés participatiu per dissenyar de forma col·lectiva l'ampliació del pavelló poliesportiu Laia de Déu, Ona Codinenca.
6: La iniciativa, que està oberta a tota la ciutadania, entitats i usuaris de la instal·lació, busca recollir l'experiència dels qui en fan un ús habitual per aconseguir un equipament més útil, accessible i adaptat a les necessitats reals del municipi. El projecte s'ha estructurat en tres fases: una primera de diagnosi per detectar les mancances actuals, una segona per a la creació de propostes i una última de retorn de l'estudi. Després de celebrar una primera reunió aquesta setmana, el calendari continuarà el proper dijous 4 de juny i el dijous 18 de juny. Totes les sessions es fan de 6 de la tarda a 7:45 del vespre a la sala Ferran Miró de Cal Recader. Des del consistori es recorda que la participació és totalment lliure i es convida a sumar-s'hi a veïns de totes les edats, gèneres i disciplines esportives per dibuixar el futur de l'esport local.
0: I els treballadors de Leche Pascual Agur van tornar a tallar dimecres a la tarda a la rotonda d'accés a la C-17 just davant de la planta de la companyia lletera, reclamant un procés de negociació col·lectiva davant el tancament de les instal·lacions. Andreu Jiménez, del Nou FM.
7: Les protestes pel tancament de la planta de Leche Pascual Agur continuen. La planta ha estat venuda a Casa Tarradellas i les negociacions entre els treballadors i la propietat no avancen. Els treballadors no accepten l'oferta que els ha fet Casa Tarradellas per incorporar-se a treballar a l'empresa gurbetana mantenint els salaris i l'antiguitat. Dimecres van tallar de nou la rotonda d'accés de la C-17, davant de les instal·lacions fent una crida al boicot a la companyia lletera. Sentim a un dels afectats, Andrés Rodríguez, i l'advocat del col·lectiu Ronda, Quim Espanyol.
8: La propuesta que nos ha dado Casa Tarradellas, pues nos la hemos rechazado. Algunas compañeras sí hicieron la entrevista, pero las condiciones no eran las más favorables, por así decirlo.
9: No ha vingut ningú de Pascual a explicar res, més enllà d'una reunió el dia 29 d'abril, en la que van vendre com una gran oportunitat anar a treballar a casa Terradellas. La plantilla ja li va respondre que majoritàriament no li sembla d'interès aquesta oferta, més enllà de que puguem entrar a valorar casos concrets, i això està tensionant cada vegada més el conflicte. Estem parlant d'una de les plantes lleteres més importants de Catalunya, que està sent destruïda simplement per la decisió d'un empresari, en aquest cas de Burgos, que ha decidit traslladar la producció allà.
7: Reclamen i entenen que l'única sortida és la negociació col·lectiva.
9: Inevitablement, el que passa és que aquest procediment de negociació col·lectiva es pot fer de forma pausada, tranquil·la, negociada, respectant els temps de cadascú i intentant buscar acords, o es pot fer de forma absolutament tensionada, com veu la gent enduent-se la planta sense venir ningú a negociar res.
8: Seguimos la línia de lo que queremos es la mesa de negociació, prácticamente poder ya sentarnos, hablar, llegar a un acuerdo conjunto que sea bueno para ellos y bueno para la planta de la plantilla.
7: Els treballadors expliquen que actualment a la planta de Gurb ja només funciona una línia d'envasat amb ampolla PET i que el rendiment de la planta no arriba ni a la meitat de la capacitat operativa que havia tingut. La companyia, per la seva banda, afirma que l'oferta de casa Terradellas per als treballadors té data de caducitat, el 30 de juny. En cas que les ofertes no fossin acceptades, l'empresa assegura que es veuria obligada a iniciar un procés d'extinció col·lectiva.
0: I Vic rectificarà i retirarà els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre. En canvi, es col·locaran rètols pedagògics com els que hi ha al Portalet o a la calle Andreu.
7: Els cartells que prohibeixen la circulació de patinets i bicicletes en punts de Vic, com el carrer Manlleu, una part del Pla de Balanyà i el Portal de la Rambla, se substituiran per rètols pedagògics com el del Portalet o la Calla. La decisió que ha pres l'equip de govern respon a la voluntat d'optar per la via pedagògica i no la prohibitiva, després de la pressió de la CUP, que va demanant al darrer ple retirar-los, i la plataforma Osona en Bici, que lamentava que per l'incivisme d'alguns acabem pagant tots. Així ho explica el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Vic, Guillem Membrives.
10: El carrer Manlleu és un carrer totalment peatonal on, per sortir del pas i anar de pressa, hi vam col·locar una senyal de trànsit. Carrer peatonal, senyal de trànsit, és incoherent. Això ens ha donat temps de treballar la senyal definitiva, que és una senyal semblant a la que ha aparegut al Portalet, que l'únic que fa és explicar les regles de joc, que al seu torn és el que diu l'ordenança. No obstant, aquestes regles de joc mantenen la prohibició en uns horaris determinats, que són els que van bé tant a escoles, infants que van i venen, com comerciants, com horaris de passeig, com alhora horaris que no hi ha cap mena d'afluència, on sí que permetem.
7: L'ordenança recorda que en una zona de prioritat per a vianants els usuaris han de circular a una velocitat adequada i a una distància prudencial, i quan hi ha aglomeracions han de baixar del vehicle.
10: Des de l'equip de govern teníem clar el que havíem de fer, no obstant calia dissenyar una senyal des de zero. El que passa és que vivim en uns temps de titulars, de xarxes socials, en què costa aprofundir, a vegades llegeixes una frase i et muntes la resta de l'iceberg. Simplement és que una senyal de trànsit que prohibeix no procedia, posem una senyal que segueix prohibint en unes hores determinades i a la resta de les hores t'explica les regles de joc. És a dir, no és el mateix el carrer Manlleu un dissabte al matí que el carrer Manlleu un dimecres al vespre d'hivern. Tampoc tenia sentit mantenir la prohibició a totes hores quan és ridícul prohibir-ho. Per tant, l'únic que fem és fer una senyal coherent segons amb la realitat del carrer, que és un carrer peatonal.
7: Tot plegat quan aquest 2026 ha entrat en funcionament la normativa que obliga a inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública. A Vic, des de principis d'any, s'han requisat 170 patinets i, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, se seguirà multant els que no ho facin bé.
0: I l'Hospital Universitari de Vic avança un pas més amb la salut i la diagnosi dels trastorns digestius. Fins ara els pacients s'havien de desplaçar als hospitals de referència, però amb la incorporació de la unitat a l'hospital ja es poden dur a terme proves especialitzades a persones d'Osona, al Lluçanès, al Ripollès i al Vallès Oriental, Andreu.
7: Dificultat per

0: com es mou el tracte digestiu. I
1: el nou equipament ha suposat una inversió de 95.000 euros i també hi participen professionals d'altres serveis com rehabilitació, cirurgia general, ginecologia, entre d'altres, donant-li un ús de fins a 10 proves setmanals.
0: Nosaltres més o menys el que fem és fer 5 proves a cada mòdul que tenim en funcionament al laboratori de proves funcionals. Llavors el tenim actiu 2 dies la setmana. Una hora de prova és el temps que necessitem necessari per poder atendre bé el pacient i fer nosaltres també, no, fer-li totes les preguntes pertinents i poder orientar una mica millor la prova.
1: El nou laboratori s'ha posat en marxa just quan fa un any que l'Hospital Universitari de Vic va obtenir la certificació en malaltia inflamatòria intestinal, situant la unitat vigatana en nivell excel·lent.
2: I el cantant català que es va fer popular per haver participat a Operación Triunfo i que ha representat Espanya al Festival d'Eurovisió 2019, Miqui Núñez, ha visitat l'Escola de les Aigües de Cardedeu dins de la campanya De Bossa d'Aquí. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que aquesta és una campanya de comunicació que apropa artistes coneguts del panorama musical del territori als espais de lleure de les escoles, que tenen un compromís amb els productes quilòmetre zero i sostenibles i ofereixen una alimentació saludable i de proximitat. Escoltem a Abreu Requena, professora de l'Escola de les Aigües, i el mateix Miqui Núñez.
4: Els alumnes estan eufòrics, no?, perquè la majoria són fans i, bueno, ha estat és un noi molt trempat, no?, que ens ha agradat molt la visita, també.
5: Avui venim a conscienciar una miqueta els nens i nenes de l'escola, que segurament ja ho estan, sobre la importància de l'alimentació, sobre la importància de consumir producte local i de qualitat.
3: Des de l'escola, els alumnes de tercera primària han participat al projecte de germanament on els infants veuen tot el procés que fa el menjar que mengen a l'escola.
6: Veuen tot el recorregut que fa un aliment i que quan el mengem tinguem consciència del que estem menjant. Quan més a prop, més bo.
3: Amb la visita del cantant Miqui Núñez, els alumnes han pogut reflexionar amb ell sobre l'alimentació més saludable a partir de més gaudit d'una bona estona amb ell i del pati cantant i ballant.
2: I a un any de les eleccions municipals de Cardedeu, els motors es posen en marxa en el procés preelectoral amb partits com el grup municipal Gent pel Canvi, per exemple, anunciant el seu candidat a l'alcaldia, Enric Rubio.
3: Així és, Ona, i és que, com bé has dit, Gent pel Canvi ja ha anunciat oficialment que Jordi Abad serà novament el candidat a l'alcaldia de Cardedeu en les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. I és que després d'una legislatura formant part del govern municipal, explica que es veuen forces, ganes i energia per emprendre una altra. Escoltem-lo.
7: Així com una altra vegada no volia continuar, però vaig fer-ho una mica forçat. La veritat és que me n'alegro d'haver-ho fet, perquè m'ho he passat molt bé. Però aquest any, doncs, em ve de gust de continuar. En tot cas, els electors decidiran si surto i després si podem fer govern o no.
3: Abad actualment és regidor de Gent Gran, Acció Social i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Cardedeu. Anteriorment va ser regidor de l'Ajuntament durant els mandats 2011, 2015 i 2015-2019. Concretament va ser regidor de Serveis Socials i Gent Gran i tinent entre l'11 i el 13 i regidor d'Esports entre el 12 i el 13.
7: Vam iniciar molts projectes, com la tèxtil que tenim aquí, doncs, que la vam obrir el 2012, i aquest any hem fet moltes més coses. Vull dir, ja tenim el local del Poble Sec, hem creat la figura del dinamitzador, vam dir que creiem la figura del dinamitzador del casal del centre, hem creat dues figures de dinamitzador, hem creat una figura també de tècnica, de monitora d'activitats, i hem fet molta, molta, molta feina. Hem assolit quasi el 100%, jo agraeixo als companys de govern, vull dir que la veritat que tot el que vam pactar, tot i que gent pel canvi actualment no era necessari en el govern, hem aconseguit, doncs, fer quasi tot el programa electoral, no? I ara tindríem moltes coses. El centre de dia que tenim aquí al costat és un dels aspectes que, si sortim de les properes eleccions, seria l'ampliació del centre de dia i donar dignificar la vida a les persones que estan en aquest centre de dia.
3: A un any vista és d'hora encara per parlar dels programes electorals, però la gent gran continuarà sent la prioritat del partit municipal Gent pel Canvi, així com la gent jove del municipi.
2: Els pròxims 7 i 8 de novembre se celebrarà la primera edició de l'Increïble Trail, una cursa de muntanya d'inclusió total i per equips que té l'objectiu de recaptar fons per a la pluridiscapacitat infantil. Andreu Jiménez.
1: Folgarola serà el punt d'inici de la Increïble Trail. La cursa serà totalment inclusiva i recorrerà diversos municipis d'Osona i la Garrotxa, ho explica el vicepresident del Consell Esportiu d'Osona, Eduard Comerma, i també el responsable de l'àrea d'inclusió de la FEC, Ferran Martín.
8: Segurament això faltava, no? De dir, ostres, ens falta una peça, que és una cursa totalment inclusiva, que hi pugui apuntar-s'hi tothom.
9: Pot obrir noves mirades.

0: portes a altres organitzadors a ser més inclusius, a que més curses vulguin ser inclusives i que es puguin afegir més gent i que hi hagi un espai per tothom.
1: La iniciativa té l'objectiu de recaptar fons i sensibilitzar sobre la pluridiscapacitat infantil. Per això compta amb la col·laboració de Sant Tomàs i Nexe Fundació, l'únic centre especialitzat a Espanya per a infants de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitat. En parla el director de l'àrea d'infància del Nexe, Jordi Ventura, i també el director de l'àrea social i educativa de Sant Tomàs, Dida Colivella.
2: Jo crec que la Increïble Trail representa tots els valors de la Fundació. És una cursa de llarga distància, com la vida. És una cursa en la que hi haurà pujades, baixades i moments en què psicològicament dius no puc més i me retiro, però que miraràs al costat i veuràs un company o una companya de cursa que te farà tirar endavant, i això és la vida.
1: La cursa tindrà tres modalitats, 100 quilòmetres, 55 i 2,5. Les tres distàncies estaran adaptades perquè hi puguin participar tantes persones amb discapacitat com sense. Entre els participants hi haurà atletes amb discapacitat de renom internacional, com la corredora Maria Petit. Sentim-la.
3: A mi la Increïble no és tan sols una cursa, crec que traspassa molt el que seria tan sols una cursa, sinó que és un lloc on sabia que es crearia comunitat, es donaria visibilitat i sobretot també, i el que sempre reivindico i necessitem, es donarien oportunitats.
1: Les inscripcions ja estan obertes amb el propòsit d'aconseguir 100 equips i recaptar prop de 100.000 euros per ajudar a mantenir la tasca diària de Nexe amb els infants i les seves famílies.
4: I Sant Feliu de Codines estrena aquest diumenge 31 de maig un nou punt de trobada cultural i creativitat a l'Aia de Déu.
5: I és que s'inaugura oficialment la Casa de les Arts, un equipament municipal multidisciplinari ubicat a l'emblemàtic edifici de l'antic Ajuntament, al carrer Vic número 1. El projecte, que va obrir una primera part al públic el passat mes de setembre, ara es presenta com un punt de trobada formatiu i educatiu obert a tota la ciutadania. La regidora d'Educació, Maria Tur, destaca el valor simbòlic de recuperar aquest espai.
6: Un equipament que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai viu, creatiu i obert a tota la ciutadania. És un edifici molt emblemàtic del municipi que al llarg dels anys també ha acollit serveis com Correus, la policia local, Creu Roja. Per tant, recuperar-lo i donar-li una nova vida vinculada a la cultura de l'educació té un valor simbòlic important.
5: La posada en marxa definitiva de l'equipament ha estat fruit d'un procés de rehabilitació fet per fases. Tot i que encara queden alguns espais pendents d'adequació, l'Ajuntament considera que les obres que resten són compatibles amb l'activitat quotidiana del centre. Segons Maria Tur, ara el repte és omplir la Casa de les Arts de contingut i convertir-la en un espai viu i participatiu.
6: Per això aquesta inauguració és també una invitació a que la gent se'l faci seu i escoltar totes les propostes que ens puguin arribar o que puguin néixer a peu de carrer. La Casa de les Arts serà un espai obert amb disciplines molt diverses, eh? Hi podrem trobar tallers, exposicions, projectes creatius. També ens han parlat de residències artístiques o xerrades, com també es fan altres equipaments. Volem que sigui un punt de trobada per fomentar l'aprenentatge i la participació cultural al municipi.
5: La jornada de diumenge comptarà amb portes obertes i activitats durant tot el dia. El programa inclou exposicions de treballs escolars, la projecció del curtmetratge Pau, de Carla Otero, concerts de l'Associació de Música i Arts i un taller infantil.
6: Començarem a les 10 del matí amb un acte institucional molt breu i després hi haurà portes obertes durant tot el matí. Hi ha una sèrie d'exposicions als centres escolars, de l'extraescola accessible d'art dirigit per la Carme Vinyes, del taller de ceràmica de la Núria Giné, i també es projectarà un curtmetratge que es diu Pau, de la Carla d'Otero. Per la tarda, el concert de l'Associació de Música i un taller.
5: La voluntat és que la Casa de les Arts es consolidi com a espai de referència per a la creació artística i la participació cultural, obert en entitats i creadors com a qualsevol veí o veïna que vulgui impulsar-hi activitats o projectes culturals.
4: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
4: Pep Acosta, bon dia.
8: Molt bon dia. Es va acabant aquesta setmana, l'última ja del mes de maig. Jo qualificaria setmana, jo crec que històrica, pel que fa a meteorologia, amb unes temperatures realment molt per sobre del que tocaria. La calor ha estat molt intensa. Ahir vam arribar al pic de calor, màximes de més de 30 graus en moltes zones, bastant més de 30 graus. Unes temperatures realment extraordinàries, pròpies del mes de juliol, de ple mes de juliol, de plena canícula, que no pas ara a finals de maig. Ja ha passat, ja ha passat. Jo sempre ho dic. Hi ha dades meteorològiques fa 4 dies. Molts pocs dies. Fets com aquest s'han produït segur moltíssimes vegades en el passat, òbviament, però des que hi ha registres sí que no crec que hi hagi hagut una setmana de maig tan càlida com aquesta en general a casa nostra. Per tant, per això dic que és històrica des de que hi ha registres. He fet aquest matís que és molt, molt important. Doncs això, avui la nit també ha estat molt càlida, hem superat els 15 graus de mínima, inclús els 20 graus de mínima, que són els del peritoral, les més càlides, molta, molta calor, però avui la bona notícia és que durant el dia les temperatures màximes ja poden davallar una mica, un, dos o tres graus, la majoria de màximes ja baixaran aquests registres. Poden baixar una mica les temperatures. I a la tarda hi haurà més nuvolades i més tempestes. Ahir en tenia alguna, aquesta tarda hi haurà més tempestes. Demà dissabte la temperatura encara baixarà 1 o 2 graus més i les tempestes seran més importants. Ja afectaran moltes zones del Pirineu i el Prepirineu. I el diumenge les temperatures ja no baixaran més, però tindrem moltes màximes al voltant dels 30 graus, que ja és el normal per aquestes dates, i a la tarda, al moment, tempestes de tarda a les zones de muntanya.
9: ¿Qué estás tocando?
10: Una canción que he compuesto yo.
9: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
10: No lo sé.
9: La tocaste para ella, tócala para mí.
10: Bueno, es que no la recuerdo.
9: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
10: Sí, jefe.

0: tengo que reconocer. Voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
1: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9 FM.
0: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: sí, Andreu Jiménez, bon dia de nou, què tal?
1: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs va, començarem aquesta primera mitja part del programa. Perdó, primera no, segona. Mitja part del programa.
1: No, segona, quarta part.
0: Segona, quarta part del programa. És veritat, és veritat. Encara ens quedava una hora i mitja. Ara sí, va, començarem repassant les portades dels diaris. Com sempre, som divendres i, per tant, tenim una nova edició del 9-9. En aquest cas, doncs, començarem per el d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Comencem, Andreu.
1: El titular, Conforça explora el mercat de la defensa per vendre-hi components que ja fa per als vehicles pesants. La mesura està alineada amb el projecte del govern per fer créixer aquesta indústria a Catalunya. I la imatge, doncs, un dels temes de la jornada d'ahir, d'aquesta setmana. Marta Otero, que obté el suport del claustre de l'UBIC per ser, doncs, la nova rectora. La candidata Marta Otero, la imatge és just a la Marta Otero justament els moments abans de l'inici del claustre, que on se'l veia conversant amb el director general Jordi Baiguet. I bé, doncs, que finalment ha prosperat i més del 90% li han donat suport perquè es converteixi en la nova rectora de la Universitat de Vic. I pel que fa als temes també més petitons a destacar, avui el 9-9, a la primera pàgina, porta el tema. Estem a un any de les vistes de les eleccions municipals i bé, més de la meitat d'alcaldes encara no tenen decidit si es tornen a presentar.
0: Després comentarem com està aquesta situació.
1: Com està aquesta situació, però que veiem que bé, hi ha molts partits que encara no han decidit quina mesura prendran. Suposo que molts esperaran a passat l'estiu.
0: Ja potser ja ho saben i no ho han comunicat.
1: Exacte,
0: públicament.
1: Això també
0: ho comentarem, Andreu.
1: Passar.
0: Doncs va, què més hi podem trobar aquesta portada?
1: Doncs bé, el tema, la vaga dels treballadors de Girbau, que han fet una vaga de 48 hores per desencallar el conveni col·lectiu, on de fet ara mateix si encara es mantenen en vaga, a veure com evoluciona tota aquesta vaga. I un altre tema que veiem, l'hamburguesa està de moda, perquè ahir era el Dia Mundial de l'Hamburguesa, i és un dels temes que també porta el 9-9, perquè així que veiem una mica de varietat, també.
0: Perfecte. Doncs, Andreu, seguim per la portada del 9-9 de l'edició del Vallès Oriental.
1: Els docents fan servir d'altaveu de les seves reivindicacions al Congrés de Ciutats Educadores. Una manifestació amb 2.000 persones arrenca a Granollers i talla la Passeta a la Roca. Això va ser ahir, on es van produir aquesta nova jornada de protesta que s'estan donant a terme, doncs, aquest final de curs que està marcant des d'Educació. I l'altre tema que veiem, Granollers augura del debat sobre l'educació. El Palau d'Esports de Granollers és l'escenari fins aquest divendres del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai de reflexió i intercanvi d'experiències amb uns 500 escrits que ha omplert hotels de l'entorn de Granollers. I la imatge es veu això, el Palau d'Esports de Granollers durant una conferència, i la imatge, doncs, es veu a tots els docents fent aquest tall de carreteres a l'AP7 a l'alçada de la Roca del Vallès.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem comentant La Vanguardia.
1: Que el titular, si estàvem parlant de docents, ho continuarem fent. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. I a la imatge, doncs, es veu a Fernández Díaz ahir declarant pel cas Kitchen. Aquí hem vist que la justícia era més lenta que en altres casos, però bé, ahir es va seure l'exministre de l'Interior al banc dels acusats per donar explicacions sobre la trama Kitchen que va implicar el Partit Popular.
0: Doncs seguim ara per als diaris catalans amb la portada del diari Ara, Andreu.
1: Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats, que mantenen la tancada, a parlar d'avui. Per tant, avui s'ha de continuar aquestes negociacions, que veiem que es troben en el millor estat, però pot ser que hi hagin avenços. La imatge destacada, doncs, és de l'alcalde Jaume Collboni, en una entrevista que li fa el diari Ara, i s'agafen declaracions de l'alcalde de Barcelona: prepararem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Altres temes a destacar aquí: els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refredat era. Veiem aquest tira i arronsa habitual des de que va iniciar el conflicte, que si hi ha alto el foc, que si arriba, estan a punt d'arribar un acord entre Teheran i Washington, però veiem que el tenim al punt de la llengua, aquest acord.
0: Exacte.
1: Aquella sensació que està punt... em sortirà, però
0: Exacte.
1: Falta concretar-ho. Falta la signatura, com diu avui el diari Ara.
0: Doncs seguim per la portada del periòdic. Què diu avui la portada?
1: El PSOE nega haver encarregat cap delicte del tram a Leire. La batuda de l'UCO va ser tots el sanchisme i no només a una part, afirma Feijó. I ella diu que la suma d'investigacions no és casual. Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà. I en una enquesta...
0: Una enquesta interessant, eh? Ara t'anava a comentar.
1: On pregunten, hauria d'assumir responsabilitat Sánchez? El 52% creu que hauria de dimitir, el 22,9% que sí, però sense dimitir, el 18% no, i un 6% no contesta. Per tant, veiem que la gent és crítica... amb Pedro
0: sí,
1: Sánchez.
0: I aquests dies, doncs, ho ha agreujat, exacte.
1: I està al punt de mira, entre l'Escorcolla i a Ferraz, el cas de Zapatero, on Sánchez l'ha defensat públicament, doncs queda demostrat que aquí la gent no està contenta.
0: Exacte, i que segurament hi haurà un conflicte d'interessos, però tot això encara està per investigar, que també segurament doncs, aquí uns dies podrem repassar aquí les portades. Aquest resultat de l'escorcoll que es va dur ahir a terme, o abans d'ahir, no me'n recordo. Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui, que avui és una efemèride.
1: Sí, una efemèride habitual del Punt Avui. Doncs és una actriu de Marilyn Monroe, que el dilluns 1 de juny compliria 100 anys. El que veiem és 100 anys sota la llum de Marilyn. La imatge es veu a Marilyn Monroe.
0: La mítica imatge sí. De
1: Monroe, que malgrat viure només 36 anys es va convertir en una icona del cinema i també...
0: I que encara perdura. Exacte.
1: I un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya custodia un dels fils més inesperats.
0: Doncs veurem. Qui li interessi aquest tema, doncs sap que pot llegir el Punt Avui. Seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Sánchez demana compareixer en el Congrés davant la cascada d'escàndols. Sumar es remou contra el PSOE i reclama explicacions al seu soci. Per tant, no sé què pot acabar passant, ja que Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés. No sé si serà per un avançament electoral, ho dubto, però les opcions de que Sánchez convoqui eleccions, jo crec que el dia que passa...
0: Són més probables.
1: Puja una miqueta, tot i que el percentatge és baix.
0: I tot i que ell va dir que vol, no, eh?
1: Sí, sí, que no, en teoria no es convocarà eleccions, però veient com la pressió dels socis de govern i també de que cada dia van sortint noves coses, trames, investigacions i trames de corrupció del seu partit, el percentatge va creixent lentament. Pel que fa a la imatge destacada, doncs l'exministre Fernández Díaz, que hi va comparèixer a l'Audiència Nacional per parlar sobre el casquitx. L'exministre Fernández Díaz alega que es va enterar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa.
0: Doncs seguim per la portada del diari del Mundo.
1: L'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb l'excap de la CEPI, la fontanera o la lampista del PSOE, va borrar a les seves conversacions amb el secretari d'organització, Santos Cerdán, però les comentava a la seva vegada amb Fernández. I el que veiem avui també al titular del diari El Mundo, en portada, és Miguel Ángel Gallardo i David Sánchez a l'Audiència Provincial de Badajoz. El germanisme s'aferra a un error a la banqueta. David Sánchez accepta ara el seu nomenament, però que va ser delictiu, però que ell mai va saber que un error de prohibició era complet. Un altre cas que està es porta als jutjats. I bé, Isabel Díaz Ayuso, davant la corrupció de Sánchez només cau anar a fer una qüestió de confiança, que és el que també han demanat alguns, el que ha demanat insistit el PP, i que podria ser una mesura on es veuria el suport dels socis de govern en quina posició s'hi troben.
0: Doncs seguim per la portada de La Razón, Andreu.
1: El pla de les cloaques ajuda a Ábalos a sacudir a Zapatero. L'estratègia va sorgir el mateix dia que el fill de l'exministre va cargar contra l'exlíder del PSOE. Va dir en el seu pare que s'havia convertit en un obstacle i que tot confluïa amb l'expresident. I a la imatge es veuen amb Miguel Ángel Gallardo i David Sánchez ahir a l'inici del judici a l'Audiència Nacional.
0: La mateixa imatge que veiem al Mundo.
1: Al tribunal de David Sánchez, l'únic horitzó és l'imperi de la llei. La fiscal veu prescrit un dels tres delictes contra el germà del president, però no secundeix les presumptes nul·letats que intentaven frenar el judici. És a dir, que des del judici amb el germà de Pedro Sánchez. Veiem que tota la família de Pedro Sánchez està imputada, excepte ell.
0: I acabem el repàs de portades per als diari, el diari de l'ABC.
1: Moncloa depura l'escolta de Begoña Gómez per por a les filtracions. L'equip ha patit 4 baixes en les últimes setmanes per renúncies dels propis policies després que fa només un any gran part dels agents canviaren el destí per la incomptabilitat de caràcters. I la imatge doncs es veu l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo juntament amb el germà de Pedro Sánchez ahir en el judici a l'Audiència Provincial de Badajoz, on i el que hi hagi també es comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez amb el PSOE alentat la teoria del cop judicial per tapar la corrupció.
0: Doncs adéu.
1: Moltes setmanes molt carregades.
0: Setmanes mogudetes, Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara. Fins ara, Andreu.
1: Fins ara, bona, sí.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 11 minuts de 10:15, per tant, moment de tertúlia. I bé, com comentàvem abans, hem repassat doncs, aquesta actualitat més mediàtica amb l'Andreu Jiménez i avui també doncs, parlarem sobre dos temes. Parlarem sobre aquest augment de les apostes, sobretot entre el col·lectiu dels joves, i també parlarem sobre aquestes eleccions municipals que queden un any perquè arribin, però molts alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques ja tenen el seu veredicte, ja sabran si es tornaran a presentar, si no es tornaran a presentar.
1: O que encara no ho han anunciat.
0: I, per tant, avui a l'edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès han fet una anàlisi, han pogut parlar amb tots els representants dels municipis i també doncs, sabem més o menys doncs, quin és el seu camí per l'any que ve. Però abans, Andreu, tornar-te a saludar i, per tant, començarem a parlar sobre les apostes.
1: Bé, sí, el 9-9, de fet, el dilluns publicava la primera pàgina, anava dedicada a les apostes esportives, que sempre afecten el perfil de gent que aposta, doncs comencen a ser els nois joves. Però, clar, hi ha un problema amb les apostes, que abans, anys enrere, no existien els telèfons mòbils, i, per tant, la gent per anar a apostar, doncs t'havies de desplaçar a un casino. Què passa? Que un casino, doncs, quan vols entrar...
0: Entrada vetada, no?
1: Et demanen el carnet, i si tens menys de 18 anys, no pots accedir. L'altra també apostes que tothom coneix, que és, jo crec, en un àmbit més lúdic, que és la quiniela, la típica quiniela que feies a casa, o amb el teu pare, o amb els avis, o amb els amics, també assentat al bar, doncs fèieu, va, posem aquí 2 dobles, 3 dobles, 4 dobles, i en funció d'això, doncs, feies la quiniela, que sí que estaves invertint uns diners a l'atzar, que és molt probable que els perdessis. Però, clar, què ha passat? Les apostes han agafat una altra dimensió, ja que amb l'aparició dels telèfons mòbils, doncs és que és molt fàcil inventar-te l'edat, entrar amb menys de 18 anys, i és un problema, perquè és que les apostes és que és diner fàcil, perquè pensem, nois joves de 17-18 anys, ells probablement no estiguin treballant, no guanyin diners, doncs veuen les apostes una font d'ingressos molt senzilla. Però això no comporta que sempre guanyis. Moltes vegades acabes perdent. De fet, és més probable perdre que guanyar-ne. Encara que jo sempre tinc molta... És que tu preguntes a tothom i segur que coneixen que aposta. Tots et diuen que no, que estem guanyant diners, que ens va bé i és el discurs que sents. Però clar, és molt perillós, jo crec que sobretot per joves de 17-18 anys que veuen que poden aconseguir diners fàcils, que fan una aposta així combinada i veuen que et pots embutxacar 500 euros i dius, ostres, doncs torno a fer una d'aquestes, poso més diners i els acabes perdent i aquí entres ja en una espiral del qual no surts i s'acaba comportant doncs, amb un ludopatia. Això en els casos més extrems, no dic que a tothom li passi. Però és molt, és molt perillós el tema de les apostes i també en el cas de les esportives. És que les apostes esportives, tu mires un partit de futbol, veus pàgines d'apostes, patrocinis a les samarretes, també a les pantalles publicitàries.
0: A les samarretes també?
1: I tant. Aquí a Espanya està prohibit, però a Anglaterra no està prohibit. Hi ha molts països, també em poso la NBA. La NBA, les apostes han guanyat un poder al nivell de publicitat impressionant. O sigui... Només et dic, a inici de temporada aquest any, un entrenador detingut per casos d'apostes, jugadors també que es van haver de... que també han estat expulsats de per vida de la Lliga per estar involucrats en apostes. És a dir, que és un món molt perillós que clar, l'han anat introduint mica en mica i acaba provocant això, que per sort hi ha països que sí que està prohibida, com passava anys enrere, jo recordo, també és que, perdona per portar-ho al meu terreny, però la Fórmula 1, cotxes de Fórmula 1, mítics, te'n recordes amb el Marlboro, amb
0: marques, sí, amb marques de tabac
1: i alcohol, i ara està prohibit. Doncs aquí hi ha països que s'estan fent passos endavant pel que fa a les apostres, però hi ha altres que s'estan fent passos enrere. I això fa que la gent també, doncs, és que la publicitat en aquest cas fa que molta gent comenci a apostar, perquè són nois que consumeixen esport, encara que alguns vagin d'experts en esport, moltes vegades acabes perdent. Mm. I és un món molt complicat, on jo la veritat que detesto les apostes.
0: No, o sigui, tu, bueno,
1: mai n'he apostat.
0: Tu estàs en contra, mai has apostat. A la quiniela has jugat?
1: Sí, la quiniela sí.
0: Jo t'he de dir que, Andreu, soc en aquest tema, vull dir, estic super desvinculada, a part de que estic en contra de tot el tema de les apostes. Et confesso que no sé ni com jugar a la quiniela. O sigui, jo si volgués jugar a la quiniela, com ho he de fer?
1: Perdona, la quiniela és molt senzilla. O sigui, tu tens 15 partits i has de marcar 1x2 i tens el
0: 15 partits, és a dir,
1: de primera divisió, segona divisió, i ara han afegit el futbol femení.
0: També. Exacte, que és el que vam comentar-ho, sí.
1: Doncs amb això tu tens, hi ha 15 partits, uh-huh, val? Te'ls posen allà i tu tens l'opció de posar 1 és que guanya el local, X empat, i el 2 és que guanya el visitant.
0: Val.
1: I el 15, si els has encertat tots, has de posar, que és el pleno, has d'encertar el resultat exacte. És 0, 1 o 2 pel local i el visitant, que és 0, 1 o 2 gols, i, o més, que ja serien més de 3 gols. I així és com funciona la quiniela. Però clar, la quiniela, o sigui, pensa que és un cop per setmana, és a dir, quan hi ha jornada de Lliga, o també en cas, uh-huh, de que hi hagi Champions. Però és que les apostes, vull dir, aquí la quiniela pots apostar això i ja està, que en veritat és com una aposta molt senzilla que et pots...
0: Quan pagues per apostar a la quiniela?
1: Depèn, pots pagar, si fas, en funció dels dobles que facis, pagues més, però que això moltes vegades ho fas en conjunt amb gent i després et reparteixes el premi. Però és a dir, la quiniela té un altre... O sigui, la quiniela també, el rerefons que té, no és el mateix que les apostes, perquè tu ara entres a alguna aplicació d'apostes esportives, és que pots apostar els serveis de banda, les faltes, les entrades que pot fer un jugador, els xuts que hi haurà en un partit. És a dir, hi ha moltes variables i això fa que la gent faci combinades que potser amb 2 euros apostats en puguis guanyar 1.000, encara que la probabilitat sigui molt baixa, i això et retroalimenta. És a dir, dius, guanyo aquests 1.000 euros, doncs començo a apostar, i així acaba passant que la gent, doncs, es deixa una barbaritat de diners, i hi ha casos més greus, doncs, pot acabar amb una addicció.
0: Jo tinc dades del 3Cat Info que deien, el febrer del 2026 creix l'addicció, òbviament, als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys, per tant ja parlem de menors i de joves, on un 8,4% d'aquests joves pateixen aquesta addicció. Ja no parla de xifres de persones que juguen, que en aquest cas...
1: De consumidors,
0: cas,
1: que és molt més alta.
0: Que aquí sí que et dic que són un 13% dels estudiants de secundària, per tant, de l'ESO, van jugar a jocs d'atzar online el 2025 i un 21% ho van fer de manera presencial. Clar, o sigui que un 8,4% de nois joves de 14 a 18 anys pateixin una addicció... És molt greu que haguem arribat a aquest punt,
1: sí,
0: penso.
1: Sí, que sigui per aquest tema de les apostes, perquè és que també, ja no només és apostes, sinó tu al mòbil et pots descarregar aplicacions com, per exemple, la ruleta, jocs així, que tu també ja t'estàs jugant diners i també els pots perdre. Vull dir, l'accés és tan fàcil, des de que tenim les pantalles a les nostres mans, és molt senzill que la gent acabi amb les apostes. I és que les apostes, no saps la de cases d'apostes, que n'hi ha moltíssimes. O sigui, jo conec gent que té més de 2 o 3 aplicacions de cases d'apostes als seus mòbils. I també les apostes, clar, al darrere tenen una campanya de màrqueting molt bona. Jo recordo, és que el PSG Bayern de Múnich de la Champions, uh-huh, de fa uns dies, van fer un superaugment. És a dir, que tu si posaves X diners en guanyaves més. Que clar, és a dir, això t'incita a que la gent aposti, perquè era... L'aposta era que els dos marcaven en el mateix partit. I era molt probable, va ser el partit que va acabar 4-3. Llavors, no sé si estava 1,3 i amb el superaugment a 2 euros per euro apostat. És a dir, que posaves 50 euros i guanyaves 100, i sabies que l'aposta era molt... era factible que
0: passés.
1: Que guanyessis els diners. Mm. Ara bé, aquests diners després no els podies treure. Els havies de reinvertir en una altra aposta i després sí que poder-los treure. O també un altre cas, un altre cas d'apostes. Si et creaves un perfil nou, et donaven com 50 euros per apostar, i tu amb aquests 50 euros, si els guanyaves, doncs els havies de tornar a reinvertir a la casa d'apostes, i després ja el podies treure. És a dir, que s'ho saben tot, que hi ha moltes fórmules d'aquells que acabin guanyant diners, és ja et fan entrar en aquest espiral del qual és complicat sortir-hi, perquè quan tu veus que t'ingresses diners sense per estar sentat al sofà mirant, va, avui posto això, avui posto l'altre,
0: i mirant el futbol,
1: perquè molta gent que aposta és perquè li agrada l'esport i després l'acaba consumint, que és el que comenten aquí en el tema del 9-9, on molts ho fan quan estan amb amics, doncs és que queda demostrat que les apostes fa que sigui molt i molt perillós, i que o ens hi posem o és que serà un problema de salut pública.
0: Tu, Andreu, et demano, és una pregunta personal. Has tingut mai la temptació d'apostar?
1: No, mai.
0: Mai?
1: O sigui, alguna vegada he mirat, però no sé, mai m'he descarregat cap aplicació, però una vegada em poso allà a mirar les variables, el que em donen, i això és que em fa mandra. O sigui, em fa mandra, per exemple... posar, no sé, ens inventem un partit del Barça, que Pedri fa més de 90 passades bones. A mi em fa mandra estar mirant allà les variables que hi ha.
0: No, potser no acabes gaudint del partit realment i penses només en l'aposta, no?
1: Això li passa a molta gent, que es posa a mirar el partit i està més pendent
0: de què diuen.
1: De que si aquest fa aquestes passades, o que si recorre tants quilòmetres, o si li treuen targeta groga o si no. I això és el que et vull portar. A la NBA, per exemple, és que també molts jugadors a vegades han denunciat amenaces de gent que està allà a primera fila, gent que ha apostat molts diners, i li diuen, anota aquest tir, tira cistella, perquè jo he posat que avui tiraries 5 o 10 vegades a cistella i potser em porta dos tirs. I molts jugadors s'han trobat en situacions així. I és que això també acaba portant, doncs, que aquestes persones, doncs clar, és que... es vegin amenaçades, i qui no et diu que un boig un dia perquè ha perdut 1.000 euros perquè jo havia posat que anotaries 8,5 punts més en aquell partit, doncs et vingui i et clavi un cop de puny. És que són coses que poden passar. Hi ha esports que per sols sí que estan més limitat, però és que hi ha altres que les apostes han guanyat un pes molt més important del que tenia fa uns anys, que és el cas de la NBA. I és que és un perill. És un perill. I a més, també, a les retransmissions t'ho posen allà, t'ho van posant, de que apostis, i clar, és que és una jo no entenc com no està tan regularitzat el tema de les apostes.
0: Pot ser que els anuncis de la Lliga, o sigui, apareixen anuncis d'apostes?
1: La Lliga no. La Lliga, és que aquí Espanya està prohibit. De fet, tu busques patrocinis de samarretes, abans al Madrid, no sé si te'n recordes, portava Bwin. Es busca una samarreta al Real Madrid, també ho insegur, saps quina és? Doncs és una casa d'apostes. Et sonarà, o sigui, veuràs...
0: Sí, et sona, oi?
1: Doncs el logo aquest. Clar, això aquí ara ja està prohibit, però a Anglaterra no. A altres països és que no... No sé, França diria que també ho tenen, està prohibit, però Alemanya no està prohibit. És a dir, hi ha molts països que les cases d'apostes estan vigents, i també una de les principals cases d'apostes és patrocinador de la Champions.
0: Clar.
1: És a dir, és que
0: són tot d'inputs que per a...
1: És un peix que es mossega la cua i fa la pilota molt més gran, i fa que molta gent doncs vulgui entrar en aquest tema de les apostes, perquè algú m'ha dit que és
0: que
1: molt fàcil guanyar-ne.
0: Que ha invertit poc en això i que ha guanyat el doble. Mm-hmm. Clar, no sé si tu t'havies plantejat... Jo, sincerament, l'única solució que hi veig és a prohibir les apostes, perquè realment trobo que, per exemple, parlem de tema d'apostes, però això ho podem extrapolar a altres temes. Et diré, per exemple, també la pornografia. No es pot regular. Una regulació d'aquests dos temes és impossible. Tu no pots regular, perquè sempre les persones, que són molt casos són molt intel·ligents, troben la manera de poder-hi accedir.
1: Com també passa amb lo de les xarxes socials.
0: Els menors de 16 anys.
1: És molt complicat.
0: És molt complicat.
1: És que jo crec que és o blanc o negre. Buscar un gris
0: aquí és molt complicat. Jo també penso que no hi ha grisos aquí.
1: I les apostes, clar, sobretot, Jo crec que el problema ha estat la tecnologia, que és molt fàcil d'entrar, tu ara a l'ordinador, i ens podem posar a buscar una casa d'apostes, entrem i podem apostar per un partit de tennis que s'està jugant, no sé, m'invento, a Ciutat de Mèxic, que no tenim ni idea de qui són, i apostem, va, aquest guanyarà. Però, clar, és que l'accés és el problema, és molt senzill.
0: És molt senzill.
1: L'accés és molt senzill. No com altre, vull dir, abans, tu per anar a un casino i això... Ah, tu per anar a un casino has d'entrar, et demanen el teu carnet, vull dir, si tens 18 anys pots accedir, ja saps també el que vas, o sigui, també crec que aquí les persones han de ser prou conscients, però ja tens una limitació de que algú t'està dient, epa, si ets menor d'edat no pots, però és que en aquest cas...
0: No hi ha aquesta restricció.
1: No hi ha aquesta restricció, o si la hi ha, és molt... Aquesta restricció...
0: És molt fàcil colar-te.
1: Sí, exacte, és molt fàcil colar-te. I això provoca, doncs, que... nanos joves de, entre 14
0: que
1: i 18
0: anys... Que no tenen consciència d'ells mateixos...
1: No tenen consciència, que no estan desenvolupats a nivell
0: cognitiu,
1: doncs acabin callent, i també això, nanos de 14, 15, 16 anys fins als 18, que la majoria no treballen, veuen això com una font d'ingressos i diuen, doncs mira, així me'n pagaré l'entrepà del dissabte que aniré a sopar amb els amics.
0: Sí, jo penso també que, és a dir, el fet aquest de començar a fer apostes, crec que comença... Això m'ho pots corregir tu, eh? No sé si és més pel fet de la broma de dir, va, apostem avui, no? Com de dir,
1: sí, aquí
0: per la broma,
1: mira,
0: no? Una
1: mira,
0: mica.
1: Alguns dels nois que es va poder veure en el documental que va retransmetre el Nou TV el dimarts, ho comentaven, que fan les apostes quan estan amb els amics. És a dir, que una retroalimenta l'altra i diu, ostres, doncs mira, jo ara he apostat això, a veure si guanyo això. L'altra fa una altra combinada. I es van així tornant i a veure qui... I també, això, també és, són competitives les apostes. Això, la gent és competitiva, la gent vol...
0: I potser per als nois joves, no, que és el que explicava l'Ester Rovira a l'article, no? Al final és com aquest afany de competitivitat que ja el tenen de per si, doncs aquí a sobre, si juguen diners, que encara potser és com aquest... És com aquesta adrenalina, no?, de dir, ostres, potser estic assegut aquí a una cadira i guanyaré diners sense esforçar-me, no? Clar, és que jo sóc partidària de que això, l'única solució que hi trobo és la prohibició.
1: És la prohibició és que no... Vull dir, si tens 18 anys, tu ja ets major d'edat i ja ets prou conscient de que, mira, ja saps el que hi ha, tu aposta, saps les conseqüències que poden haver-hi. Però clar, també les apostes mouen molts, les cases d'apostes guanyen molts diners, també a la televisió. Aquí a Espanya, a Catalunya, per exemple, en TV3 no hi ha anuncis de... Estan prohibits els anuncis d'apostes, però per exemple, penso en cadenes privades que es veuen per la tele oberta, Antena 3, Telecinco, totes aquestes sí que tenen...
0: Hi ha posen
1: anuncis de cases d'apostes. Però els veus aquests anuncis i són a la matinada, però igualment que estan. En canvi, aquí a Catalunya està prohibit. Els anuncis de cases d'apostes estan prohibits. També és una mesura que s'hauria d'aplicar. Per exemple, al Movistar. Movistar també hi ha anuncis de cases d'apostes. És a dir, hi ha moltes ocasions que veus anuncis que la gent també els crida, i això crec que també amb totes aquestes cadenes que guanyen molts i molts diners, de veritat, és necessari que tinguin anuncis de cases d'apostes? O sigui, és necessari?
0: No és necessari. Clar, al final és això, eh? Vull dir, potser un noi jove que no ho coneixia ho veu per la televisió i diu, ostres, què és això? Curiositat. Com diuen aquella frase de...
1: No sé què et refereixes.
0: És aquella frase feta de que diu com la curiositat mató el gato.
1: Sí.
0: Saps? Això de dir, ostres, què és això, no? Desconeixement, no sé què és. I entro, pam.
1: I veus,
0: ostres,
1: que
0: heu vist que hi ha això que es pot guanyar diners i tal. També penso com aquests nois joves d'alguna manera han de treure els diners per començar a apostar. Suposo que deu ser també el fet... No?
1: Però que pots apostar amb un euro. Amb un euro pots apostar. Amb 50 cèntims pots apostar. És a dir, que les quantitats són baixíssimes.
0: Són baixíssimes, sí.
1: És a dir,
0: sí.
1: I tu si fas una aposta d'un euro en guanyes 300, per posar un exemple, que no acostuma a passar, aquesta persona que guanya els 300 diu, ostres, a la propera no apostaré un, apostaré 5 o 10. I potser em guanyo o em perdo. I així seguiré, i és que al final doncs la pilota es va fent més gran i acaba comportant doncs, que la gent aposti i es gasti més calerons.
0: Mm-hmm. No ho sé, Andreu, ja et dic, jo tinc una resposta molt clara, que és el fet de que l'única solució que hi veig és la prohibició, perquè amb aquests temes, com he comentat abans, tema de la pornografia, de les xarxes socials o inclús ara que estan parlant de les apostes, trobo que és l'única solució que hi veig és la prohibició. La regulació la trobo bastant, bastant improbable, perquè sempre hi ha aquesta manera de poder, com diguéssim, surfejar aquest marc legal les apostes, la pornografia, xarxes socials, etc.
1: Però el problema és la prohibició, que en molts països no hi ha restriccions. També són empreses que guanyen molts i molts diners, facturen molts diners les cases d'apostes. Per tant, és que és tot molt més complex del que ens sembla, perquè pensem, l'ideal seria, sí, mira, batem les cases d'apostes. És que seria, els hi baixem la versiana de totes aquestes empreses. Ara ves que al darrere hi ha molta gent que s'està enriquint, que té uns interessos, que guanya molts i molts diners. També aquestes empreses que publiciten les classes d'apostes reben una font d'ingressos molt més gran que, per exemple, no ho sé, m'invento, que si fan un anunci d'un iogurt, clar, al final és que també mires els interessos, al final, de qui li interessa que hi hagi anuncis de cases d'apostes, i queda demostrat que surten rentable per uns pocs, però molts són els que acaben pagant els plats trencats, i a vegades acaba suposant doncs, addiccions a persones que dius, ostres, tinc 17-18 anys, mira, tinc addicció a la casa...
0: Ets addicte a les cases d'apostes.
1: Sóc addicte a les cases d'apostes, a apostar, estic tot el dia apostant, doncs és que és una situació que no...
0: És insostenible.
1: És insostenible. Mm. I és molt probable ara el Mundial, ja veuràs amb el Mundial. Amb el Mundial de futbol, la gent apostarà, com ja t'ho dic,
0: com hi ha apostat,
1: molts diners,
0: no?
1: I tant. Sí, sí.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies per parlar-nos sobre aquest tema, un tema que trobo que és important de parlar-ho, i també per a totes aquelles persones que potser no s'havien plantejat inclús que potser pateixen aquesta addicció a les cases d'apostes, doncs intentar fer una miqueta d'autoconsciència, no? D'analitzar-nos a nosaltres mateixos, si realment el que estem fent ho fem a consciència o realment se'ns ha anat de les mans, i si se'ns ha anat de les mans, ser capaços de demanar ajuda, que sempre és necessari.
1: De demanar ajuda, i també que, sobretot, qui ha de prendre les mesures, que ni... Ja sabem que eliminar-les, o sigui, tancar les cases d'apostes és molt complicada, però intentar posar el màxim de traves possibles a aquestes cases d'apostes, perquè hi ha gent que ho passa molt, molt malament a causa
0: d'aquesta
1: addicció, com és a apostar.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies per la conversa d'avui. Ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I és moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Estem sentint Wonderwall d'Oasis, ja que avui és l'aniversari de Noel Gallagher, el compositor de la cançó que estem sentint, i que avui fa 59 anys. Amb el seu germà Liam van ser els fundadors d'Oasis, un dels grups britànics més exitosos de finals del segle XXI. Després de la seva sonada separació l'any 2009 i la seva posterior i exitosa gira de retrobament, Liam Gallagher ha confirmat que la banda es prendrà un descans i no farà cap concert durant aquest any, però sí han explicat que potser tornaran al 2020.

0: De seguida ens endinsarem amb més música, en aquest cas de Concert for Bangladesh de George Harrison. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I us explicàvem feia una hora que l'Ajuntament de Castellterçol ha engegat un procés participatiu per dissenyar de forma col·lectiva l'ampliació del pavelló poliesportiu Laia de Déu en Acudinenca.
1: La iniciativa, que està oberta a tota la ciutadania, entitats i usuaris de la instal·lació, busca recollir l'experiència dels que en fan ús habitual per aconseguir un equipament més útil, accessible i adaptat a les necessitats reals del municipi. El projecte s'ha estructurat en tres fases. Una primera de diagnosi per detectar les mancances actuals, una segona per a la creació de propostes i una última de retorn de l'estudi. Després de celebrar una primera reunió aquesta setmana, el calendari continuarà el proper dijous 4 de juny i el dijous 18 de juny. Totes les sessions es faran de 6 de la tarda a 7:45 del vespre a la sala Ferran Miró de Cal Recader. Des del consistori es recorda que la participació és totalment lliure i es convida a sumar-s'hi a veïns de totes les edats, gèneres i disciplines esportives per dibuixar el futur de l'esport local.
0: I a un any de les eleccions municipals de Cardedeu, els motors es posen en marxa en el procés preelectoral amb partits com el grup municipal Gent pel Canvi, per exemple, anunciant el seu candidat a l'alcaldia, Enric Rubio, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
2: Així és, Ona, i és que, com bé has dit, Gent pel Canvi ja ha anunciat oficialment que Jordi Abad serà novament el candidat a l'alcaldia de Cardedeu en les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. I és que després d'una legislatura formant part del govern municipal, explica que es veu amb força i ganes i energia per emprendre una altra.
3: Així com l'altra vegada no volia continuar, però vaig fer-ho una mica forçat. La veritat és que me n'alegro d'haver-ho fet, perquè m'ho he passat molt bé. Però aquest any doncs, em ve de gust de continuar. En tot cas, els electors decidiran si surto i després si podem fer govern o no.
2: A un any vista és d'hora encara per parlar dels programes electorals, però la gent gran continuarà sent la prioritat, tal com han anunciat pel partit municipal, Gent pel Canvi, així com la gent més jove del municipi.
0: I les obres de reobertura del carril tallat de l'N260 a Sant Joan s'allargaran fins l'agost, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
4: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara la principal preocupació de l'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
5: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i del que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
4: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig, perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.
0: I Vic rectificarà i retirarà els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre. En canvi, es col·locaran rètols pedagògics com els que hi ha al Portalet o a la Call Andreu.
6: Els cartells que prohibeixen la circulació de patinets i bicicletes en punts de Vic com el carrer Manlleu, una part del Pla de Balanya i el Portal de la Rambla, se substituiran pels rètols pedagògics com el del Portalet o la Calla. La decisió que ha pres l'equip de govern respon a la voluntat d'optar per la via pedagògica i no la prohibitiva. Després de la pressió de la CUP, que va demanar en el darrer ple retirar-los, i la plataforma Osona en Bici, que lamentava que el perlincivisme d'alguns acabessin pagant tots. L'ordenança recorda que en una zona de prioritat per a vianants, els usuaris han de circular a una velocitat adequada i a una distància prudencial, i quan hi ha aglomeracions han de baixar del vehicle. Tot plegat, aquest 2026 ha entrat en funcionament la normativa que obliga a inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública. A Vic, des de principis d'any, s'han requisat 170 patinets i amb col·laboració amb la Guàrdia Urbana se seguirà multant els que no ho facin bé.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny, que, com sabeu, avui ens portarà The Concert of Bangladesh for Bangladesh d'en George Harrison.

0: Coses reivindicatives, eh? Coses reivindicatives.
1: Sí, per ajudar la gent. Això és l'any 71, el músic indi Ravi Shankar, aquest senyor que tocava la cítara, que era molt amic dels Beatles, a més, li va dir al George Harrison dels Beatles, ja s'havien separat, l'any 71, li va demanar si podia fer alguna cosa per ajudar els refugiats de Bangladesh, que era una zona de Pakistan, que estava en guerra civil, inundacions, etc. I el George Harrison va muntar el primer concert benèfic de rock de la història, és el primer que va haver-hi, l'1 d'agost del 1971, al Madison Square Garden de Nova York. Un disc triple, a més, és llarguíssim, amb l'ajuda d'uns quants, ja en parlarem, d'uns quants amics músics, com per exemple Leon Russell, que era un que sempre estava a tot arreu, no era de cap grup, però sempre estava a tot arreu, que canta en el disc una versió del Rolling Stone de Jumping Jack Flash.
0: Sentim-la.

0: M'agraden, eh?
1: Sí, va.
0: Sí.
1: Era un ressò, era una fiera.
0: M'agrada.
1: Entre els molts amics músics que van acompanyar en George Harrison, una pila, a més del Ravi Shankar, que també va tocar, i en Leon Russell, aquest que estem escoltant, hi havia l'Eric Clapton, el Ringo Starr, la bateria dels Beatles, en Billy Preston, que era un senyor que també tocava per tot arreu, negre, el grup Badfinger, que un grup anglès que tenia èxit d'aquells moments, i molts més, eh? I a més amb Bob Dylan. Però Bob Dylan no estava anunciat. O sigui, va ser una sorpresa.
0: Va ser una sorpresa.
1: Sí, que la gent va quedar parada.
0: I que tothom estava boig, eh?
1: Exactament. Perquè, a més, havia mig desaparegut. S'havia retirat o alguna cosa així. Coses de Bob Dylan, que fa. I, bueno, la gent va flipar quan va veure per allà. I va haver-hi molta gent. Es va recaptar, sembla que em van fer dos concerts, mig milió de dòlars que van enviar per ajudar els refugiats aquests. Ara podem escoltar el Bob Dylan cantant una cançó seva de sempre, Blowing in the Wind, la resposta d'estar en el vent, endavant.

0: Aquí toca... És que, a més a més, hi ha una pel·lícula, eh? Un concert...
1: Hi ha una pel·lícula?
0: Sí, sí. Toca la guitarra acústica el Leon Russell i el Bob Dylan. En George Harrison, d'aquí una estona, farà un solo guitarra elèctrica i el Ringo Starr, la pandereta. I queda molt bé.
1: Aquesta cançó, Jaume, pot ser que en Gerard Quintana tingui una versió en català. Escolta-ho en el vent.
0: Un moment.
1: I així, eh?
0: A la nova cançó, als anys 60, aquesta cançó...
1: Aquesta va ser com...
0: Que cantaven a tot arreu, eh?
1: Sí.
0: Una anècdota que sempre m'ha fet molta gràcia és que en aquells moments la música índia, ja ho he dit, perquè era amic dels Beatles, estava molt de moda. Vull dir...
1: Ara s'ha tornat a posar de moda, la música índia.
0: Ja, sí. Però que sí, també, que la gent no hi entenia. Perquè
1: clar.
0: Era allò... Ui, ui, ui, ui. I el concert s'obre amb el Ravi Shankar tocant, a més. Va sortir allà i va començar a tocar amb un grup, també, llances, un pilot, a més, d'indis, i van començar a tocar i a cap de 2 o 3 minuts, doncs, van parar, no? I, bueno, la gent allà... I el tio va agafar el micròfon i diu... Moltes gràcies, molt amables. Estàvem afinant els instruments. Ara començarem.
1: I la gent ja estava flipant, segurament, amb els músics.
0: És que, de fet, com que jo no hi tampoc hi entenc...
1: També t'ho pensa? Es pot arribar a pensar que està tocant?
0: Sí, exacte. És que jo sento música índia i dius, què estan fent? Bueno, i toca un, després toca un tema de 19 minuts.
1: Ostres!
0: Ara podem escoltar, va compondre una cançó expressament pel George Harrison pel concert, que és Bangladesh.

0: Bangladesh.
1: Es nota que hi ha molts músics. Que, a més a més, el productor de, no sé si era el Phil Spector, que era especialista en coses d'aquestes, molta marxa. No sé si saps qui és la Norah Jones, una cantant, bueno, aquesta... Bueno, a finals dels 90, d'això.
0: Norah Jones.
1: És la filla del Ravi Shankar.
0: Ah?
1: Sí. També és músic, és cantant, però en anglès, i sense tocar música índia. No sé, ara, si cals per acomiadar-los, escoltem una... Per cert, tenro, el Paul McCartney estava convidat també al concert, però no hi va voler anar. La seva explicació va ser, però si ens acabem de separar...
0: Perquè de partir, clar, no?
1: Sí, ara tornem a estar junts, això. No ho entenc, tio. És estrany.
0: És estrany, exacte.
1: Doncs entrem una cançó del Paul McCartney. Mm. Ai, perdó.
0: No, del Paul McCartney no, que no estava convidat.
1: George Harrison, que és la cançó dels Beatles més escoltada... com es diu?
0: I la va tocar...
1: Spotify.
0: I la va tocar ell, allà?
1: El George Harrison.
0: Sí.
1: La va tocar, doncs, Hearts Come the Sun.
0: Abans d'això, Jaume, acomiadar-nos. Que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Bon divendres i ens veiem mal divendres que ve. Més música, eh?
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt, ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, com que som divendres, sabeu que és el moment de repassar doncs, els actes més destacats d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17. Sabem que és un moment que ens agrada a tots. Per tant, començarem a parlar amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca perquè ens expliqui què hi podem anar a fer doncs, al seu territori aquest cap de setmana. Laia.
3: Hola, Ona, bon divendres.
2: Bon divendres.
3: Doncs mira, començo per Sant Feliu de Codines, perquè demà dissabte, a partir de 3:15 del matí, comença la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo, un festival que vol tornar la cultura i les arts al carrer, totalment gratuït i per tots els públics. I ja diumenge, últim dia de maig, s'inaugura la Casa de les Arts, com us hem explicat a l'informatiu, un espai on crear i compartir des de l'art i la cultura obert a tothom. I anem cap a Caldes de Montbui, on avui divendres, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de la Vila Termal una xerrada anomenada Música que es veu i pintures que sonen, el diàleg artístic entre la vista i l'oïda, a càrrec de Lluís Agustí Tinoco. També avui a la sala del Ger inaugura una nova exposició a les 7 de la tarda, aquest cop és el torn de les obres de l'alumnat jove del taller d'art, obres de joves d'entre 12 i 17 anys. Ja dissabte, als Horts Domèstics de la Torre Marimon, es realitzarà un taller de planter de 10 a 2:15 del matí. Un taller per aprendre les tècniques bàsiques de com fer un planter pas a pas. També dissabte, al Centre de Neu Democràtic, es projecta el film Hola Frida, a les 5 de la tarda. I dissabte, també, al mateix centre, però a les 8 de la tarda, podreu gaudir de l'obra de la companyia Cia La Bretxa, anomenada Corredossos de Baix. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè aquest dissabte la Virca, que és l'Associació de Comerciants, organitza la Nit del Comerç a la plaça de Miquel Bosc de Vigues, des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada, i ja diumenge tornen els concerts de la 10a edició del Festival de Música Clàssica. Aquest cop serà l'Escola de Música de la Vall del Tenes qui oferirà un concert. Serà de 12:15 al Teatre Auditori Polivalent. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, on sembla ser que els hi espera un cap de setmana de poca activitat. Però bé, avui mateix a la Biblioteca de Moià, a 7:45 es presenta el llibre Pioneres, les arrels de la creació femenina a la Catalunya Central, a càrrec d'Ovidi Covacho Closa. I fins aquí.
2: Doncs, Laia, veiem que cap de setmana sense esports ja es comencen a acabar totes les temporades.
3: Sí, es comencen a acabar. Ja, però, ja està tot tancat.
2: Però tot i així, setmana plena d'actes culturals,
3: home,
2: lúdics i festius que sempre ens agraden, eh, això?
3: Això sempre. I ara es comencen a obrir les piscines, també.
2: Exacte. Doncs, Laia, bon cap de setmana, ens veiem el dilluns.
3: I igualment, bon cap
2: seguirem
3: de setmana.
2: Seguirem per l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, explica'ns, suposo que també deu ser un cap de setmana ple d'activitats.
4: Ple d'activitats i amb molt poc esport, això sí, ens en queden un parell. Comencem per la Lliga Sobal amb l'handbol Granollers, i és que el Freaking Granollers rebrà a casa el Caserío Ciudad Real diumenge a les 6 de la tarda. Mentre que a Segona Catalana, que és l'únic futbol que ens queda, tampoc ens agrada massa en el nostre cas, per tant ja va potser bé, queda semifinal Segona Catalana, Llavaneres, Cardedeu. Per tant, són els de casa, intentarem que acabi bé. Això serà també a les 6, però de dissabte. I anem cap a l'agenda cultural, i avui comencem per casa, per Cardedeu, i és que estem immersos en un nou festival. El Pell de Grito, de fet, també en parlava en una entrevista fa unes setmanes. I és que avui i demà dissabte es podrà gaudir de 6 propostes diferents en diversos espais culturals. La Fàbrica de Cultura Tèxtil Rasi, la Plaça de les Dones Treballadores i el Teatre Auditori a Cardedeu, on hi haurà servei de barra i menjar. I ben a prop d'aquí, a un parell de quilòmetres tot just, a Llinars del Vallès, demà dissabte s'hi durà a terme a partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia la Diada del Bàsquet, oberta a tothom qui vulgui, i es farà al pavelló. A Santa Maria de Palautordera, avui mateix divendres a l'Espai Cultural i Juvenil Can Raüll, i tenim un taller ben diferent, i és que es farà un taller de taula d'skate artístic. Serà de 5 a 7 de la tarda. Mentre que també avui, però a les 11, a Sant Celoni, és aquí, d'aquí uns minutets, s'hi farà un taller de lectura breu anomenat Paraules que obren espais per dins, a càrrec de l'associació Àurigues del Sacsala. Es durà a terme fins a la 1 del migdia i serà, com hem dit, a la sala Sacsala la que acollirà l'activitat. I això sí, acabem per la Roca del Vallès, on diumenge a 11:15 a la plaça Sant Cel Clavé tindrem una bona jornada, una jornada castellera, a càrrec dels xics de Graullers, castellers de Badalona i castellers de Caldes de Montbui. Així que ja sabeu, cap de setmana de places i carrers plens.
2: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. També veiem un cap de setmana ple d'activitats per la vostra zona.
4: I que tant que sí, igualment.
2: I seguim nosaltres amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Per tant, marxem cap al Ripollès. Isaac, explica'ns què hi fareu vosaltres aquest cap de setmana.
0: Bon dia. Doncs mireu, avui divendres a Ripoll s'inaugurarà el Museu Etnogràfic a partir de les 7 de la tarda l'exposició Bellesa i Sensualitat d'Emília Castanyeda. I demà dissabte, a Camprodon, la cantant Júlia Cruz actuarà al Microclima de Primavera, serà al Parc de la Mare de la Font a partir de les 6 de la tarda i de franc, i la cantautora de Fraga, doncs, com sabeu, va debutar l'any 2024 amb el seu primer disc, Deixar-me caure, i ara acaba de publicar un nou senzill, Fred, anticipant el pròxim treball. Al migdia a Beget hi haurà el dinar de veïns del municipi i seguidament màgia a càrrec de David Mac. I a Vallfogona de Ripollès hi haurà la 27a demostració de Dallà, que plegarà més d'una quinzena de participants, hi haurà un esmorzar per començar, i després farà un ritual de picar la dalla per esmolar-la, i cadascú seguirà el seu rem i amb la dalla segant l'herba de les zones verdes del carrer Puig de Sant Miquel. Al matí també hi haurà intercanvi de llavors, plantes i planter. I a la tarda, Pep Salsetes, activista gastronòmic, presentarà el seu darrer llibre. A Sant Joan de les Abadesses entraran els guardons Emma, a Josep Bassols i el jovent actiu Sant Joaní en les categories individual i col·lectiu. Els premis estan impulsats per la secció local d'Esquerra Republicana i s'entregaran a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. Enguany estan apadrinats per Raquel Serrat, de Unió de Pagesos. I després, a les 6 de la tarda, un concert solidari també a Sant Joan amb David Espósito a favor de la recerca infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona al Palau de l'Abadia. I a Can de Bànol, a les 7 de la tarda, al Cercle Can de Bànolenc, hi haurà el concert de Oaso en homenatge a Frank Zappa. Oaso porta als escenaris l'univers del músic nord-americà amb un repertori que viatja pel jazz, el blues i el rock progressiu, interpretat per 5 músics amb trajectòria i molta complicitat sobre l'escenari per una entrada, en aquest cas, de 10 euros. I a 7 cases, durant tot el dia, hi haurà Bioblitz del Ripollès, explorant la diversitat d'alta muntanya, jornada de ciència ciutadana per identificar i registrar col·lectivament espècies de flora i fauna del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, amb reserva al refugi d'Ull de Ter, i també diumenge diverses activitats. Per exemple, a Camprodon hi haurà un itinerari interpretatiu a la Serreta, un antic volcà fortificat que permetrà conèixer el patrimoni natural i paisatgístic del territori d'una manera amena i divulgativa, amb inscripció a l'Oficina de Turisme. A Sant Joan, la trobada del jazz a l'Escorxador, a 6:45 de la tarda, hi haurà la presentació del jovent actiu Sant Joaní, després música i una mica de pica-pica i barra. A Ripoll, a la plaça de la Lira, de 6 a 8 de la tarda, hi haurà les Ai, les criatures, amb pessic de teatre. I a Sant Joan, una audició de sardanes amb la Copla Vila de Junquera, al passeig Comte Guifré, a partir de les 5 de la tarda. En esports tenim atletisme, curses de muntanya, perquè aquest cap de setmana destaquem el Sant Amand Trail de Ripoll, que compta amb 3 recorreguts ben diferenciats. Hi ha la pujada de Sant Amand de 23 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu. També hi haurà la volta al Guardalolla de 14 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu. I finalment hi haurà la pujada de Sant Roc de només 6 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu. I per acabar, en futbol, el Camprodon jugarà la tornada de la primera eliminatòria del play-off descens al camp del Vistalegre. Els camprodonins estan obligats a remuntar al 0-2 de l'anada aquest diumenge a les 6 de la tarda al camp municipal de Can Minader. Per tant, sembla una tasca força difícil d'assolir, però és l'última oportunitat per pujar a segona catalana.
2: Doncs, Isaac, moltes gràcies per aquest repàs cultural i esportiu d'aquest cap de setmana per al Ripollès. I nosaltres acabarem aquest repàs, com sempre, des d'aquí, des de l'emissora del Nou FM, Andreu Jiménez. Sabem que hi ha pocs esports, però fes-nos un repàs d'aquesta agenda esportiva.
5: Poc, però molt transcendent, el que té ja aquest cap de setmana aquí.
2: Perfecte, Andreu.
5: A Osona, doncs començarem per l'hoquei, que malauradament el Martinelli a Manlleu disputarà aquesta eliminatòria de fase d'ascens a l'hoquei Lliga, després que a la pista, per mèrits esportius, el Manlleu guanyés la Lliga, però que en temes burocràtics i pel que fa als despatxos ha acabat pujant el Lloret i fa que el Manlleu hagi disputat aquest playoff. I l'anada la disputarà a casa dissabte a les 4:05 contra el Vilafranca, en un partit que es podrà veure en directe per al Nou TV. És anada i tornada, és una eliminatòria que el Manlleu ha de guanyar, ja que si guanya, doncs serà nou equip de l'hoquei Lliga, el que li van treure de fet fa unes setmanes. Pel que fa al futbol, aquesta setmana doncs, continuen la promoció d'ascens a tercera catalana. Al grup 8 tenim l'Aiguafreda Centelles, el derbi, es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda en un partit on està igualat. A l'anada van empatar 2-2, l'Aiguafreda jugarà com a local, per tant, en teoria és si se li ha de donar el paper de favorit. I pel que fa a l'altra eliminatòria, que hi ha l'altre equip de la comarca d'Osona que ho té més complicat, el Balanyà va perdre a casa contra el Vigas la setmana passada per 1-2 i s'anirà fins al poble de la Vall del Tenes per disputar aquesta tornada diumenge a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'altre grup de quarta catalana dels equips osonencs que estan disputant aquest play-off, començarem per la Gleva Santperenca, on van empatar a 1 a l'anada, recordem el resultat, i la tornada es disputarà dissabte a les 6 de la tarda al camp de la Santperenca. I pel que fa a l'altre partit, el Rupit Sant Vicenç de Torelló, que també va acabar en taules, en aquest cas amb 0-0, aquesta setmana doncs jugaran dissabte també a les 5 de la tarda a Rupit. Per tant, aquí hi hauran ja dos equips eliminats i això farà que només en quedin dos per una única plaça a tercera catalana. I tanquem ja on avui el repàs, ja veiem molt poca cosa. Parlarem de ciclisme. Hi ha la taula rodona, ciclisme i Tour de França, on dissabte a l'edifici del Sucre hi haurà una taula rodona amb personatges de luxe, que l'ha organitzat el 9-9. Estarà en Josep Jofré, de Josep Cycling, l'Adrià Periques, ciclista de l'UAE, l'equip on corre Tadej Pogacar, Ana Ramírez, Yuna Jiménez, Mireia Benito, i el narrador de les curses de ciclisme, Carlos D'Andrés, que ens acompanya totes les tardes de juliol i agost i setembre amb les etapes del Tour i la Vuelta. Així que, Ona, ja veiem, poca cosa aquest cap de setmana, però molt i molt important, sobretot pels equips que encara s'estan jugant les garrofes.
2: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Ja t'acomiado tu, que tinguis bon cap de setmana.
5: Igualment.
2: I nosaltres ja tenim aquí punt en Jordi Vilarrodà perquè ens faci un repàs de l'agenda cultural, que aquesta mai... Sempre hi ha activitats, Jordi?
6: I al mes de maig n'hi ha moltes i aquesta setmana particularment n'hi ha moltíssimes. O sigui que haurem d'anar fent així una mica de resum, perquè això no pot ser... No ens hi podem entretenir allò una per una, perquè és que a les 12 del migdia encara hi seríem. N'hem de destacar dues, sobretot, perquè serien a Vic, és el cap de setmana del So de les Cases, i a Torelló és el cap de setmana del Festus. El So de les Cases fa 10 anys que va començar. És una iniciativa que el que vol és situar concerts molt breus, això probablement molta gent de la que ens escolta ja ho saben, però si no ho recordem, concerts curtets en espais que són interessants, perquè són espais patrimonials de la ciutat. Són alguns d'ells cases particulars, alguns altres són llocs més o menys públics, però a vegades amb algun racó que no, habitualment no s'hi accedeix, perquè la gent pugui veure aquests petits concerts que són de música de diferents estils, però sobretot també el que interessa és el context, el lloc, per exemple. Aquest any, no ho sé, per posar un exemple, una de les novetats és que la gent podrà anar a l'arxiu municipal. La gent pot anar a l'Ajuntament sempre, però l'arxiu, doncs, potser no, i veure què hi ha allà, a l'arxiu, què s'hi guarda allà, tota la documentació històrica de la ciutat, o tenim una fotografia aquí davant d'una col·lecció de papallones immensa. Doncs allà hi haurà uns músics que tocaran, doncs, o, per exemple, la capella del cementiri, que potser hi ha gent que hi va el dia de Tots Sants, però només, i que també és un dels escenaris nous on s'entrarà aquesta vegada. O un taller d'artistes en el centre històric, també un lloc molt bonic, doncs el taller Bisell. I altres llocs, doncs l'arxiu episcopal, des de també algun escenari de carrer, també algun, per exemple, avui el primer concert és un concert sorpresa que hi ha 4:45 de la tarda a la plaça de l'Estudiant, però la majoria són dins de llocs, al pati de l'Hospital de la Santa Creu, en fi, podríem anar dient uns quants escenaris d'aquests en els que hi ha propostes que en total són 90 actuacions, perquè és clar, com que són curtes, hi ha moltes que repeteixen. I, per tant, entre tot el que hi ha avui, el que hi ha demà i el que hi ha el diumenge, estem parlant de 90 actuacions. El primer que arriba, el primer que seu, són gratuïtes, però la gent no ha de reservar entrada, no ha de fer res. Encara hi ha gent que ho demana perquè els primers anys es feia. No s'ha de fer. Ara sí, el primer que arriba, el primer que seu. Aneu-hi d'hora, sobretot quan sigui escenaris petits, i penseu que potser us tocarà esperar el concert següent perquè aquell estarà ple, però hi ha gent que a més intenta fer-se un recorregut per anar tots, o sigui, hi ha gent que va tatxant allà de la llista i vol anar una mica tots, i hi ha com aquest joc també, no? Per tant, pensem això, tant demà com avui com demà, diumenge no, perquè s'acaba al migdia, el darrer concert sempre és una mica més llarg i és la Casa Ricard, els jardins de la Casa Ricard, molt a prop d'on tenim els estudis del 9FM, per cert, un lloc preciós, és un concert una mica més llarg, i en aquest cas també és un nom conegut, que és el d'en Xeri Baraster. Hi ha moltes combos bandes de l'Escola de Música de Vic, però també hi ha altres, les cantautores Marta Xanti o Cristena, hi ha per exemple, doncs, més música clàssica, podríem dir, però, per exemple, a l'Arxiu Episcopal hi ha cançó napolitana amb un tenor i un guitarrista. Allà entremig aquell arxiu, que és gairebé com l'arxiu de la pel·lícula del Nom de la Rosa. Doncs, en fi, no detallem això que dèiem, les propostes, però cap de setmana de música a dins d'espais que potser només podeu veure aquests dies de l'any. Després, anem cap al Festus, perquè el Festus també comença avui, el Festus ja en fa 29 d'edicions, o sigui, és que sembla que fa 4 dies, l'any que ve farà 30 anys del primer Festus. 30 anys del primer Festus de Torelló, que és aquest festival d'arts al carrer, perquè totes les actuacions són al carrer. Estem en un cap de setmana que més aviat patirem per la calor que no pas per la pluja, o sigui, aquest any no crec que s'hagi de patir perquè s'hagi d'anul·lar res del Festus, algun any sí que ha passat, però tot es podrà fer. Aneu també als espais que hi ha, podríem dir, Plaça Vella, Plaça Nova, Plaça de la Vila, Jardins de Can Parrella, alguns altres que es van succeint activitats, sobretot d'arts escèniques i de música, també. D'arts escèniques, avui, per exemple, us recomanaríem, doncs, no perdre-us l'actuació d'un actor manlleuenc, que és en Ramon Villegas, que avui presenta espectacle dintre del primer dia. O n'hi ha un altre molt curiós, ara no, tampoc podem fer un repàs de tots, però avui, per exemple, també, a part d'en Ramon Villegas, a la Plaça Vella, un dels que començarà a les 8 del vespre, és un espectacle que es diu Aleta, i és un espectacle que barreja una mica d'elements de dansa amb inspirat en un món dels castellers, o sigui, amb una referència al món dels castellers. Per tant, curiositat, per veure què serà. No em puc donar gaire referències, però hi haurà, doncs, des de part més de circ, per exemple, amb noms com la Còrcoles, que és prou conegut, en Toti Turonell, per exemple, o hi haurà part, això, més de dansa, més escènica, diguem, més teatral fins a cert punt, o, com dèiem, la musical, no ho sé, per exemple, en la musical, doncs, dissabte, els Vito Blasu, que són d'aquí, us orencs, en Jordi Torré i Luc Vilamala, que actuaran als Jardins de Can Parrella a la nit. També, aneu a Festus, mireu la programació i doneu voltes avui tarda, demà, matí també hi ha activitats i sobretot a la tarda vespre. Per cert, demà, a 6:15 de la tarda, zona esportiva de Manlleu, la Copa de Generalíssimo. I dius, què és això? No, potser algú li sona que l'any passat en el festival Exabrupto de Mollà hi ha una colla de gent que va muntar un partit de futbol que la pilota era el cap d'en Franco. doncs és això mateix que es torna a fer, Es torna a fer, és una acció, diguem, de...
2: Com una performance,
6: sí,
2: no
6: una
2: pot
6: performance, ser? Sí, una performance, recordant una mica que en el temps del franquisme el futbol va servir una mica com allò que així la gent es distreu i no pensa en altres coses, doncs això, i el cap aquell és molt realista, és molt realista el cap d'en Franco que serveix de pilota. 6:15 a la zona esportiva, Eugenio Merino i els In The Klein, que són els que fan aquesta acció, que qui no la veiés a Mollà l'any passat la pot veure a Torelló aquest dissabte. Festus, per tant, més coses, aquestes sí que són coses puntuals, concretes. Avui, per exemple, serà força espectacular veure aquesta tarda a la plaça Fra Bernadí de Manlleu la cantata Postals del Ter, que s'interpretarà per part d'escolars de totes les escoles de Manlleu, basada també en el riu, en el Ter, uns 450 infants i joves que hi participen, dirigida per un músic ben conegut i ben estimat nostre, que és el Santi Carcassona de Torelló, que és el que dirigirà aquesta interpretació d'aquesta cantata. Demà també a Manlleu, el Manlleu Actua, que és una mostra de teatre jove, teatre fet per grups de joves, per exemple, els del grup Xarxa de Torelló, per exemple, els del mateix Teatre Centre de Manlleu, l'Associació Teatre Centre. Això serà el Teatre Municipal en sessions de matí i tarda. A la tarda hi apareixerà també el Serpent, que fa aquest any el seu 20è aniversari. Per als nostàlgics de música pop catalana dels anys 80, el primer grup català que va petar-ho una mica, que es deien Doble Buble, osonencs, molta gent de determinada generació ja els coneixerà. S'han anat retrobant, han anat fent retrobaments de tant en tant en aquest grup i en tornen a fer un altre aquest dissabte a l'Era del Sot, en un dels tardes. O sigui, allò, anem a fer un gin tònic, anem allà a l'Era del Sot i, a més, veiem els Doble Buble, a veure com estan de forma. I encara fem un últim apunt abans de deixar pas a una mica, el que és que Sant Julià de Vilatorta acull la segona edició del Festival Paraula, que, com diu el seu nom, es basa en la paraula, es basa en la paraula, paraula poètica, sobretot. Avui comença amb una conversa amb un algarès, amb el Marcel Farinelli, a la Biblioteca Anton Carrera, i demà hi ha vermut literari, el vespre un concert de la Vicky Mel, el diumenge una passejada literària també amb sortida i arribada al Parc de les Set Fonts, i després un vermut poètic per acabar-ho de rematar tot en el Festival Paraula. Podríem dir més coses, però aquí ens quedem.
2: Doncs, Jordi, cap de setmana ple d'activitats, que la gent no es quedi a casa, que és un cap de setmana per sortir, per gaudir de la nostra comarca, que sempre hi ha propostes xules. Doncs, Jordi, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i com deia en Jordi, tenim en Miquel aquí al nostre costat perquè ens faci un repàs també dels actes, d'altres actes.
7: Doncs sí, actes més festius o de cultura popular, també un grapadet més de propostes d'aquestes que conviden a sortir. I posaria el focus aquest any amb el Osona en Joc, que és una proposta del col·lectiu de l'associació Osona Juga, que es dediquen a promoure jocs de taula. Això va néixer l'any passat, en format petitet, una mica més experimental, i aquest any ja fa un salt endavant. Això és a Call Atenes, és la plaça 11 de setembre, s'allargarà durant tot el dissabte, de matí fins a vespre, hi hauran més de 200 jocs possibles amb taules repartides, degudament a l'ombra, allà a espais de l'ombra, perquè també si fa sol va quedar una mica protegits, i es tracta d'això, d'anar allà, d'aprendre a jugar, de compartir tot jugant, amb infinitat, ja dic, també amb diversos actes paral·lels, a vegades les mateixes editorials que hi haurà present faran propostes de jocs, per tant és un dia per anar allà, asseure's i jugar. Una bona proposta. L'altra, són dies també ja d'encarar estiu, i per tant dues propostes d'aquests de festivalets per anar a passar una bona estona. L'Estival Market a GURB. Això és tot just, porten tres edicions, però cada vegada ha anat a més. Va començar amb una proposta d'un dia, de cap de setmana, i ara ja la tercera edició són dos caps de setmana, aquest i el següent. Es diu l'Estival Market. Seria una mica, els que penseu en l'estiu, amb el Santa Market, tots hi pensem, o amb el White Summer, salvant les distàncies, però a l'entorn de l'Esperança, que és un lloc que també dona molt joc, doncs això, la possibilitat de veure paradetes d'artesania, paradetes d'alimentació, música en directe, també són jornades dissabte a partir de la tarda fins a les 12 de la nit, i diumenge amb sessió també de vermut, dinar i fins a mitja tarda, per treure-li el cap. I una mica en aquesta línia, també a les Masies de Roda, allà a l'entorn de la Feixa, hi ha el mercat de la senyora Feixa, que en diuen, en aquest cas posa una mica l'accent també amb el que és l'emprenedoria local, les artesans locals, i per tant hi ha unes 25 parades, food trucks, música ambient, tallers que organitzen els mateixos firaires, per tant això, per passar-hi tot el dia, perquè és dissabte de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. I un parell de propostes més i acabo. Una, recordar un que s'està convertint ja en un petit clàssic, la Fira del Còmic a Folgueroles. Són 12 edicions, parades de còmics i de merchandatge, novetats editorials, un espectacle de màgia, desfilada d'aquests de personatges, els friquis els hi encantarà, concursos, tot això serà diumenge a l'entorn de la plaça Verdaguer, de matí fins a mitja tarda. Vull dir que una altra proposta, i res, també una recomanació. Avui, al Centre Cívic, al Centre Cultural Joan Triadú, s'inaugura una exposició que trenca motllos sobre el món de la sardana amb motiu dels 100 anys del concurs de colles sardanistes de Vic, en aquest cas dissenyada i elaborada per la Clota, promet molt. Això s'inaugura avui aquest vespre a partir de les 7 de la tarda i es podrà visitar fins a mitjans de juliol.
2: Doncs Miquel, també cap de setmana ple d'activitats, per tant, moltes gràcies per explicar-nos.
7: Per triar remenant.
2: Exacte, i ens veiem la setmana que ve amb més propostes.
7: Cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. I com ja sabeu, aquesta estoneta dels divendres la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs com sentíem ara, els Amics dels Arts publiquen Segurament t'estimo, el primer avançament del nou disc de la banda que està previst per l'any que ve, el 2027. En 2 minuts i 55 segons, la cançó condensa els elements més reconeixibles del grup. Melodies immediates, una escriptura profundament humana i una manera molt particular per combinar el pop, folk i imaginari teatral. Nosaltres seguirem per aquesta cançó.

Doncs estem sentint la nova cançó d'Ariana Grande, Hate That I Made You Love Them. La cantant feia 2 anys que els seus fans esperaven música nova i, per tant, la poden escoltar amb aquesta cançó. L'Ariana s'està preparant per al proper àlbum d'estudi, el seu 8è, que arribarà el juliol d'aquest any, per tant, d'aquí poquet. Per escalfar motors ha presentat aquest nou tema amb tocs dels 80 i pop, amb una lletra que parla de la superació personal. Amb aquesta cançó ens acomiadem al territori 17 d'avui. Nosaltres hi tornarem el dilluns, puntual a les 9 del matí, amb més informació, amb més seccions i amb noves entrevistes. Que tingueu molt bon cap de setmana i que comenci bé aquest divendres.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura és portaveu d'USCAP.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 li va fer una exposició a la caixa de pensions quan hi va ser exposicions. I sempre he tingut el record d'aquest, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble ara jo de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. En fet, aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs, us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripoll i passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: FM.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica.
2: Estic en un habitatge de lloguer i no vull gastar-me més de 6.000 euros en una instal·lació de plaques solars. Estic en una casa vella i hauré de fer una teulada nova si vull posar-hi plaques fotovoltaiques. El teulat de casa meva amb prou feines i toca el sol. Ei, que he fet números i em surt més a compte fer-me soci de la comunitat energètica del meu poble que no pas gastar-me tants diners en una instal·lació només per mi. Més encara si una part de l'energia sobrant l'he de regalar perquè no puc vendre tota l'energia que genero. Si participes en una comunitat energètica, podràs rebre energia renovable a un preu més assequible. Compartiràs recursos locals, contribuiràs a reduir la petjada de carboni, a enfortir l'economia del teu poble i a millorar les condicions de vida de tots els vilatans. Totes les persones hi sortirem guanyant. Cooperar és prosperar.
1: I tu, saps d'on prové l'energia que gastes? Mira la teva factura, observa quin tant per cent d'electricitat prové de renovables i pren una decisió.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, segueixis aquí.
2: Doncs això, sí. Sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-lo suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
4: Todo el mundo siendo.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: se sta andando, vedo la vittoria del Napoli. Costa offerta.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
3: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
2: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
2: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments, el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat que, a banda de l'acordat, el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: D'acord, bon dia.
1: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després al pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense ingressos, sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

disparada la síndrome d'Estocolm. M'estiro sota la regalada ombra d'un om. Sota d'un home escolta, sota d'un om.

o són. Dura l'antre del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

collons. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra, rodo molt món.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, perquè estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó. On és? A on? Molt bé. De totes maneres, aquest informe, que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, perquè

0: poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
0: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se, i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 690 1.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i per tant doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: Ja són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és l'hora de l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se a concentració, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que té l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
15: Illa ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
1: Notícies en xarxa.
0: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
24: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
23: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
0: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
25: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible.

0: pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
2: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
3: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
4: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
3: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
2: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
5: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
2: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
5: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
2: Nou minuts i seran 2:15, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
7: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
6: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
2: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
8: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen quatre produccions pròpies i dues coproduccions.

0: produccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
1: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
0: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
2: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
3: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
4: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
3: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
5: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència, i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
3: A primera federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona A al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
6: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
3: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda, en directe a la xarxa més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plàtans.
12: Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
25: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
23: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
26: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
27: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
26: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
23: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
26: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
23: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
26: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
23: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
26: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
23: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
23: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
23: El control de so, Francesc Ávila, us parlem al Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
6: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
6: La reunió ha començat amb una hora de retard. Es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
7: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
6: La Via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
23: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
3: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
23: Això fora de les aules, a dins, i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
5: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
4: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
23: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
23: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
11: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho allarem. Per què? Perquè té èxit.
10: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
11: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent
27: que té un projecte de vida per davant i que, simplement, no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, és a dir, no estem tancats a res.
10: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
23: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
12: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
13: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
14: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
15: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
16: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
12: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
23: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
17: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovat abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
23: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
26: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
23: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
26: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
1: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
2: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
23: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
26: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils, com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
23: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
26: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
23: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
26: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
23: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
23: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
3: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
6: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
3: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
7: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
20: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
21: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
20: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
22: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
24: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
24: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
28: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
29: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
28: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
24: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidars, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. a segona catalana i en la lluita per l'ascens. Demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
4: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits, amb el desgast que portem, seran molt complicats.
24: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
22: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. Al Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,5, i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 29 de maig de 2026. I un dia com avui de 1934, la dramaturga, periodista i activista Nancy Cárdenas naixia a Coahuila, a Mèxic. Cárdenas va començar la seva carrera artística com a locutora de ràdio quan tenia 20 anys i més tard va esdevenir actriu i directora de teatre. A la dècada de 1960 va iniciar la seva trajectòria com a escriptora i periodista, col·laborant amb diverses publicacions internacionals. Va ser també una figura clau en la història i defensa dels drets del moviment LGTBIQ+, de Mèxic. Cárdenas es va declarar públicament lesbiana en un programa de televisió nacional l'any 1973. L'any següent va fundar la primera organització homosexual del país i pocs anys després va liderar la primera marxa de l'orgull gai a Mèxic en el marc de la commemoració de la matança de Tlatelolco, una fita històrica en la visibilització del moviment LGTBIQ+ al país. Als anys 80 va ser molt activa en sensibilitzar i combatre l'estigma i la desinformació que van acompanyar la irrupció de la sida i va lluitar per la defensa dels drets de moltíssimes persones afectades. Pel que fa a la seva obra literària, Cárdenas va escriure i dirigir obres que tractaven temes com la sexualitat, la identitat, la llibertat, entre les quals La vida privada del professor Cabela o El dia que pisamos la luna. També va fer adaptacions com la de Dorotea i Pedro Páramo, que també va dirigir. Recordada com una guerrillera disfressada d'artista, Cárdenas va morir el 1994. Molts anys més tard es va estrenar el documental Querida Nancy, dirigit per Olivia Peregrino, que explora la seva vida i activisme. I un dia com avui de 2020, després de dos mesos de confinament, s'estrenava la pel·lícula del petit de Calaril, El retrobament. El film recull la trobada de la banda després de setmanes de confinament per fer un concert en línia.

0: I si dilluns felicitàvem el jazz pel guardó Emma en la categoria col·lectiva, avui parlem amb la persona que ha estat premiada en la categoria individual, en Josep Bassols, que va ser regidor del consistori en diverses etapes, jutge de pau i moltes altres coses. Sobretot això en volem parlar avui amb el protagonista, amb en Josep Bassols, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Josep.
1: Mana?
0: Hola, Josep, què tal?
1: Bé, gràcies.
0: Molt bé. Recordem que aquests guardons que et donen és per persones que han tingut una trajectòria vital, que han treballat pel poble. Com et vas sentir tu quan et van dir que rebries aquest premi?
1: No, vaig pensar al principi que seria una cosa per la política, però no ho sé, no em dóna pas importància del que vaig fer. Ho vaig fer perquè ho havia fet. Mm-hmm. Vull dir que no estic content de la meva sort, però vull dir que no vaig pues, pensar que duraran ni molt menys. El que passa, senzillament, ara sí que estic content perquè veig que fins vaig poder fer moltes coses que no hagués fet si no hagués estat d'una altra manera. Mm.
0: Quan fa que t'ho van dir? Quan fa molt que t'ho van dir?
1: Deu fer 15 dies, Mm. 15 dies.
0: Molt bé. Com dèiem, regidor del consistori en diverses etapes, d'aquesta etapa què en destacaries?
1: Bueno, jo al principi, la primera vegada vaig estar allà, doncs m'hi vaig posar perquè, com que havíem fet un col·legi, volíem fer una proposició de col·legi industrial amb un delegat de la Caixa i un capellà que es deia Sobirana, un delegat de la Caixa es deia Serpé, doncs vaig pensar, bueno, ja em sé que d'allò. No ho vaig fer perquè em diguessin alguna cosa, ho vaig fer perquè estava aquí al centre catòlic i estava ple de nanos i no resulta que jugaven a cartes i no anaven a estudiar. I llavors, doncs, que el capellà feia classes aquí a Sant Joan, aquí sobre el col·legi del centre, i el resultat, doncs, que ens va venir la idea de que fer molta gent que treballava a les fàbriques, mm-hmm. doncs que no volien estudiar, a veure si podien anar amb aquest allò. I vam tenir la sort que hi va haver, doncs, que ens va repensar d'un tècnic de les mateixes escoles, de les mateixes fàbriques, mm-hmm. el telegrafista, el de la Fibran, i llavors amb el temps vam anar a espetegar allà al col·legi, que van ser petits, vam anar a Can Canudes, que era una serradora. I llavors ho vàrem fer. I mentre el Sapé i jo i el capellà, bueno, el capellà no vam comprar les taules, les cadires, mm-hmm. de la nostra butxaca. O sigui que no teníem ajuda, no. I amb el temps va anar creixent i va venir un senyor que havia estat capellà i que ara estava casat, que es deia Antonio. Després va venir un altre que es deia Vicenç Pla Català, que va anar a espetegar d'allò, a Santa Coloma. I amb el temps va baixar el capellà que el anàvem a buscar a Santa Coloma, a la colònia Estabanell, que es deia Bussà Martí, que després va treballar aquí. Mm-hmm. Vam fer, i, bueno,
0: de quan parlem, això? Quin any va ser, això?
1: Jo... Érem 52... Jo treballava...

0: condemnat a la meva sort.
1: També va ser jutge de pau, no, vostè?
0: Sí, després quan me vaig jubilar, doncs, fins... Com que no sabia què, perquè jo vivia a Barcelona, ai, a Girona, anava molt a Girona, i llavors doncs em van proposar a veure si volia fer jutge de pau. I dic, bueno, miré, faré el que podré. I de moment tinc la sort que, com que jo, a part d'això, soc catòlica, eh? Vull dir que ho dic, ja ho sap per bé, però...
1: No és cap pecat, encara. Ara? No és cap pecat, no.
0: No, doncs... no vaig casar mai a ningú perquè si els que van casar abans catòlicament doncs donaven un llibre de visites als del jutjat i jo no vaig haver de fer mai això que anava al jutjat cada dia a firmar les altres i tot, però quan a casament no vaig fer ni un i de plets tampoc. Perquè com que normalment la gent que va a fer plets el veí perquè em tirava la roba, perquè em veia això, doncs no valia la pena. O que el gos m'abordava, doncs jo la nit, si, que em deia que ho feia, anava a veure-ho. I llavors quan el reunies i deia tu tenies roba perquè aquesta hora que veia. Vull dir que tinc això també... No vaig pas tenir cap problema.
1: També vas ser una de les persones que va ajudar a crear el casal de jubilats i pensionistes, no?
0: Sí, perquè com que jo perteneixia a FATEC, una associació de Barcelona que tenia dos o 300.000 socis de tot Girona, de tot Catalunya. I llavors doncs, vam posar una colla que vivia Miquel Roura, Manuel Bermúdez, i van muntar el casal d'avis, que ara és aquí baix d'allò, era allà al carrer...
1: Carrer Manigosta?
0: Sí, Manigosta, van a dalt amb un pis, i a baix hi teníem un ball, que i bueno, també jo buscava les subvencions, que els feia gimnàsia, els pagaven també d'allò, i mira, la meva afició era... si podia arreglar amb els jubilats, i com ja ho sabien ells, em volia volar per president, vaig dir que no, que faria més fred de secretari, perquè jo, com a nom a Girona, el tenia l'agència, jo aconseguia algunes subvencions. I a mi va anar. I al final del temps es va canviar i vam anar cap a baix.
1: Clar, pel que veig, hi ha una línia que potser uneix tot, que és el tema de saber llegir, d'escriure, d'aquest treball mental, sempre l'ha acompanyat a vostè, no?
0: Sí, tinc molt d'error. Sí, sí. Vull dir, com ja de petit, doncs m'agradava molt estudiar, eh? I vaig tenir ocasió fent d'allò, però vull dir que de moment no em queixo pas. No passa que sóc sort. Vaig una mica coix, perquè els anys no... Però de la més estic content. Home. I més tinc una família que és molt trempada.
1: Home, em sembla que la majoria dels que ens estan escoltant a la ràdio ja signarien, eh? Només ser una mica sort i anar una mica encarcarat amb 95 anys, perquè, vaja, vull dir, ara hem pujat uns graons aquí que jo anava darrere. Sort que hi havia la seva família, perquè jo no sabia... I els ha pujat ben bé, sol, i...
0: No, això sí. Pot ser que mira. Ja dic... Reso molts pares nostres, encara que no ho sembla.
1: Ja està bé, no s'obren.
0: Ho dic perquè no... Fins ja ho he sigut sempre, i no me n'hi pots demagar, al contrari. Sempre he tingut sort amb això.
1: També va estar implicat en la cooperativa dels pagesos.
0: Sí, bueno, resulta que era l'any 58, em van proposar... A veure, hi havia una cooperativa de pagesos que havien format un edifici allà al carrer d'aquella casa meva. I allò, doncs, em van proposar, perquè primer em portava un que es deia Arqués, i se'l va deixar, i jo vaig dir, com que va sortir una llei de l'any 52 que tots es havien d'afiliar els pagesos, doncs jo els vaig obligar a gairebé tots, i me'n van quedar dos, que era la Roca i Masmolí, perquè pagaven més de pagès, més com un terratinent. però amb el temps després es va arreglar.

0: Antes, al cap d'uns anys, van muntar allò del casal del pagesos allà dalt, amb un noi que es deia Joan Picard i Josep Salvans, que és el Rodonella i Cremelles, doncs van buscar un sistema, van buscar subvencions, jo coneixia molta gent d'agricultura de Girona, van buscar subvencions i van fer un crèdit de 167 milions de pessetes. I per poder pagar i per allò, cada pagès, les vaques que tenien, doncs li comptàvem un jornal. Si no portava el jornal, el havia de pagar. I així es van poder fer aquell edifici i tota la cosa. I vull dir, i ara, clar, aquí a Sant Joan hi havia una cooperativa que treien 12.000 litres de llet cada dia. I amb el temps va anar marxant, el venir al mercat comú i tot això. I vull dir que, bueno...
1: Però està bé, perquè moltes de les coses amb les que vostè va estar implicat, totes es mantenen, no? Perquè també una altra de les coses que va fer, em sembla que va ser contribuir a la reforma i de la cuina, de lo que era, ni dèiem, l'hospital abans.
0: Bueno, no, això és que jo tenia una germana que li faltava un braç i no estava gaire bé. I com que va tenir un percant de 15 anys, que jo estava a Camprodon, doncs em vaig cuidar de que, en fi, buscar-li totes les subvencions i totes les coses. I amb el temps va estar... Vaig haver de comprar una habitació a la residència, que va costar aquell bon temps 3 milions de pessetes. I les vam pagar amb l'assistència de la meva germana. Entén? I aquesta de llors, doncs jo vaig buscar uns fondos de pensió perquè els retiros del meu pare i la meva mare no cobrien el que pagava la meva germana. I llavors, esclar, amb el temps ha anat passat, vaig estar 25 anys. Jo anava a veure la meva germana cada dos dies, cada dia, i mica en mica doncs va anar acabant. I esclar, va arribar un moment que es va morir als 85 anys, doncs, i llavors resulta que els cèntims aquests anaven a espetegar amb uns tres nebots que teníem. I, bueno, jo els vaig arrosar que els donava a la residència. Però esclar, a l'hora d'anar amb el notari, doncs resulta que van sortir tres nebots, que jo també vaig de descobrir perquè tu els vas convèncer. Un era la Rosina, i l'altre l'Agustí, i van reusar i s'ho va poder quedar la residència, pagant els gastos que l'havia cultugat. I llavors jo havia de fer. Doncs vaig pagar la meitat de la cuina d'això i ja estic content.
1: També una de les coses per la que molta més gent també ho coneix o està agraït, no?, és perquè va treballar perquè moltes persones de Sant Joan poguessin disposar d'una pensió que els hi permetés tenir una vida òptima quan es jubilessin. Vull dir que molta gent també...
0: Sí, bueno, jo, com que tenia la gestoria i anava cada setmana, anava a Girona, i més, tenia el butlletí oficial de l'Estat i de la província, que em van costar molt temps. Vaig tenir, bueno, una quantitat durant molts anys, i llavors quan sortia una cosa que beneficiava amb la gent gran, doncs ho mirava d'aplicar-ho, combinació amb els de Girona, que és el que ell deia, amb aquells funcionaris, m'ho feia explicar, perquè uns funcionaris de Seguretat Social, si no els hi donava per allà cap cèntim, ni molt menys, no només, esclar, li deia... Com ho faríeu vosaltres? I això podia aplicar-ho i tenia la gran sort. I estava molt content, perquè el primer que va jubilar va ser el meu pare. Cobrava 160 pessetes cada mes, el meu pare. Es va jubilar a 62 anys. I continuant, doncs, tinc bons records de gent d'aquests que, en fi, a casa seva era una sort. Si resulta que cobraven, tot era l'avi. Però si no cobraven, vull dir que això també En fi, això sí, home, t'he dit que sóc catòlic, doncs estava content.
1: De tota la seva vida fins ara, en quins moments es queda? Si hagués de fer un resum per explicar qui és en Josep Bassols, en quins moments es quedaria?
0: No sé. No sé pas que... No ho feia pas perquè me diguessin això, sinó perquè em sortia de bé. No sé. No en tinc idea.
1: El premi és un premi a una persona que ha fet molt per Sant Joan. Quina relació tens tu amb Sant Joan? T'estimes molt, Sant Joan? Ets un sant joaní que sempre ho tens...
0: Bueno, jo, a Sant Joan, doncs, esclar, no hi he viscut molts anys. Vaig néixer, però 15 anys ja vam marxar cap a Camprodon. Després vaig estar d'allòs a Ripoll molt temps, fins que se'n va anar a terra, allà a Ripoll. Sant Joan fins a l'any 70, que se'n va anar Pierre a l'aire, i després va anar a Espetegar, a Camprodon, allà a Ripoll, i de Ripoll, doncs, quan me vaig jubilar, doncs vaig quedar aquí a Sant Joan. Vull dir que sí que m'agrada Sant Joan, i tinc els més bons amics, i sempre, doncs, vull dir que procurava, doncs, que si sortia una cosa de comunicar-ho.
1: Com és un dia a dia d'en Josep? Què fas durant el dia?
0: Avui dia molt avorrit. Un dia molt avorrit perquè m'aixeco, miro d'aixecar-me tard, no sé què he de fer, el que passa que llegeixo molt i escolto la ràdio, però ai, la ràdio, la televisió, però ara arriba un moment que la televisió és un fàstic, que si aquest és el Rodríguez Zapatero, si aquest és l'altre, ja el tenco i ja no miro. I llavors baixo baix, ja tinc un banc que hi ha una padrina de 120 anys i vosaltres de 90 i bueno, escoltem allà i a vegades fa riure. Ja li dic a vegades escolta, a la tarda davantes unes dues persones bé que fill xerrem allà, escoltem i
1: aquesta és la de 100 anys, la Natàlia, em sembla, o no?
0: Natàlia, sí. 101 ens té.
1: Sí, sí.
0: 101 i té un cap preciós, eh? Vull dir que, escolta, ojalà jo pogués fer com ella.
1: A la botifarra hi jugueu encara o no?
0: No, ara, com que feia els obres, no hi anava a jugar a botifarra. Encara me'n recordo una mica, sí. Però ara, quan ja siguin les obres acabades, perquè sempre tinc molt de fred. Ara no. Ara, des que fa aquesta temperatura, doncs estic molt més bé. Però si no, anava al casal d'aquí baix i jugava a botifarra. Però ara ja no ho faig gaire. Ara tinc uns amics, has vist que... Ara els tinc aquí, que, bueno... Hi havia un que havia treballat amb mi allà a la fàbrica. Després hi havia aquell en Federic Soler, hi havia aquest que treballava a la farba, i es reunia molt de matins, i no, feia un tallat o una cosa, però ara feia, com feia, més o dos. Més o dos, que quan el feia obres a casa, doncs estava allà, no vigilar perquè, però semblava que d'allò.
1: Es parla molt a vegades de què hem de fer per arribar bé a quan siguem vells, no? I es parla molt de l'alimentació, però cada vegada també es diu més que aquesta part de xerrar amb els amics i de sortir i de no deixar de fer coses.
0: Jo estic molt content amb aquest perquè, ja ho has vist, ells es van variar perquè uns no podien veure el capellà i els altres perquè no deia... I jo veia com no, es va riure. Si no el pots veure, no hi vagis, no li diguis res i ja està. I no, ara tornen a ser tots. Tornen a ser tots, has vist que eren tots junts. Vol dir que, en fi... El que passa que hi ha hores que sí que m'avorreixo, Perquè vull dir que Déu m'ha proporcionat que el cap una mica bé, doncs penses que algun dia perquè li hagis un inútil. Sí, és que de fet, de cara a la família, jo tinc la sort que tinc la meva filla que em porta així, Perquè ella viu baix i jo sóc a dalt, i vull dir menjar-me un, i no. I a més tinc uns nets, El Joan, que és enginyer, que està a Barcelona, una, una neta que està a Tailàndia. Després tinc les filles d'Albert, que una està amb un notari a Barcelona, eh? I l'altra, que vol ser mestre de... Ai, d'hotel, que està a Eivissa, eh? I l'altre, l'Agustí, que és el que estava a la coma de Set Cases, doncs resulta que no va tenir fills. Mm. Vull dir que jo estic content de la meva sort, vull dir, no em veig el padrenet de ningú. Mm. No, no, no, ja tinc tot el que podia tenir. Mm.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per l'entrevista i l'enhorabona pel premi.
0: Gràcies.
1: Demà dissabte, el Casino de Campdevànol torna a acollir el concert d'una de les seves bandes residents, els Wazú. El quintet liderat per Sergi Massana oferirà un nou directe dedicat a la música de Frank Zappa, amb un repertori que viatja pel jazz, el blues i el rock progressiu, interpretat per 5 músics amb trajectòria i molta complicitat sobre l'escenari. Les entrades costen 10 euros. Escoltem l'original, Frank Zappa amb Montana, A Token of His Extreme.

0: I una setmana més, moment de parlar amb el nostre col·laborador, en Josep Maria Rex, que ja el tenim amb nosaltres. Hola, Josep Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Bon. Bé, bé, bé, força bé.
0: Molt bé.
1: Bé, bé. Sí, sí, de calor, que és el que m'agrada.
0: Mm.
1: Potser un pèl massa i massa de pressa, però bueno, per lo de més, molt bé. Sí, sí.
0: Mm.
1: Endavant.
0: Doncs, res, de què vols parlar avui?
1: Doncs mira, vull parlar d'una curiositat que potser molta gent no sap. Sí, sobretot... Digue'm, digue'm.
0: No, no, no, no dic res, no dic res. Digues, digues, perdona.
1: No ah, em sabe, és que noto que repeteixo jo. Ah. Em sento a mi mateix.
0: Doncs...
1: Bueno, no passa res. Mm. Mentre no digui tonteries... Escolta'm. Mm. No, que deia que comença molt aviat el campionat del món de futbol.
0: Mm.
1: I jo vaig tindre la sort, quan col·laborava amb un professor i, a més, un home de televisió que es deia el professor Miravitlles, ens van encarregar, si volíem participar, amb un plan d'organització un any abans del campionat del món d'Espanya de l'any 80, si no recordo malament, el que la gent el recordarà més per la mascota, una mascota molt discutida, que era una taronja amb potes.
0: El Naranjito.
1: Que deien el Naranjito, el Naranjito.
0: Jo soc de la generació del Naranjito, clar, jo tinc...
1: Doncs potser, no, potser et farà gràcia saber les coses que explicaré ara.
0: Mm-hmm.
1: I vam participar, sí, vam acceptar, hi havia unes condicions, ens pagaven uns gastos de creació... ells es quedaven amb el que sortís guanyador de l'organització, doncs, de la planificació, eh? Mm-hmm. Se li encarregaria les parts que li correspondrien amb ella com a agència de publicitat o de comunicació o de màrqueting, i si no, doncs no ens donaven res i, en fi, que gràcies per la col·laboració. No, nosaltres no érem amics de participar sense que el client o futur client ens donés algo, perquè no ens donés res, perquè la feina està feta. Veníem d'una cultura alemana amb el que la gent que demana un pressupost l'ha de pagar, perquè la feina se li ha de fer. Aquí no. Aquí doncs ens van encarregar si volíem bé, si guanyàvem fantàstic, si no, per res. I vaig guardar tots els documents que vam crear, va ser una feina preciosa. Vam tardar un equip de 3 persones, pràcticament un mes, en fer tota la planificació. Excuso dir-te que hi havia, al final, més de 1.000 pàgines d'orientacions i planificacions, uns plànings extensos amb les fetges, quan havien d'estar preparats, quan s'havia d'encarregar, tal, tal, tal, tal. I m'he guardat, per no fer-ho fejuc, sí que m'he guardat les coses que es van tindre en compte. Perquè nosaltres ara, amb aquest campionat que vindrà d'aquí uns dies, apretarem un botó i sortiran els partits de futbol. I podrem escollir el que volem, més o menys, si som aficionats i tenim la bonificació corresponent, i veurem els partits de futbol. I la mar de bé, amb aire condicionat, a casa, etc etc. Però què hi ha darrere? I no parlaré de la part humana, eh? Que sí... Però quina organització hi ha? Perquè a vegades la gent això s'ho perd. I jo, curiosament, per haver participat en aquest concurs, que, per cert, no vam guanyar, però vam quedar segons, sempre és és pòdium, no? Doncs, pues, d'alguna manera, em vaig guardar aquest document com un record i ara m'està facilitant dates i coses. Mira, segurament em deixaré coses, però mira les coses que s'han de planificar amb una olimpiada, o en aquest cas un campionat del món de futbol, que és pràcticament una olimpiada. Primer, un any abans, o inclús més, s'ha de crear la planificació d'imatge, és a dir, els anuncis per sensibilitzar la gent que farem a les nostres seus, al nostre... evidentment, tenen que preveure els mitjans de comunicació corresponents. I, d'alguna manera, doncs, s'ha de planificar amb certa, diguéssim, prevenció. No?
0: Mm-hmm.
1: La segona part és molt important, crear la mascota. Fixa-t'hi, la mascota del Naranjito, que va sortir guanyadora també per concurs, no va agradar a massa gent. La veritat és que era una mica cutre, era una mica estranya, però ara, en el moment de començar a parlar tu i jo, tots dos hem coincidit que aquell Mundial, potser per la data, per l'any, no la recordarem, però sí que recordarem que va ser el Naranjito. Per tant, és evident que una mascota, tant la de les Olimpiades a Barcelona com aquesta, com la de tots els grans ceremonials i cerimònies d'actes d'aquest tipus, tenen una importància tremenda, perquè al final és el que et queda, és la imatge que guardes, inclús la tens físicament a casa en un racó, però la tens. Per tant, s'ha de treballar amb el tema de la mascota. Després, la mascota porta amb si moltes objectes de merchandising. També s'ha de tindre en compte cendrers, plats, blocs, fundes, motxilles... Bueno, aquí la llista, l'únic que es pot fer és també fer un altre concurs i que una empresa de merchandising et faci des de bolígrafs a el que vulguis, que tinguin la possibilitat de ser venguts i que són ingressos que d'alguna manera la pròpia organització preveu. Però és un negoci paral·lel que s'ha de tindre en compte. S'ha de tindre en compte una altra cosa molt important, que és, ja cadascú, això ho fan les federacions corresponents, els viatges dels participants. És a dir, fixa-t'hi que són, no sé si... Ara no recordo els que són. En aquella època eren 60 equips i, d'alguna manera, s'havien de coordinar. I coordinar vol dir quin dia viatjaran, quina companyia, quins bitllets, qui els paga, qui els treu, qui els espera, quin autobús va... Fixa-t'hi que cada vegada que jo dic una de les coses, d'aquesta cosa neixen 3 o 4 o 5 més paral·lelament, perquè s'han de desenvolupar, no? Una altra tercera cosa, la creació de les sales de premsa. Totes les seus on hi ha partits de futbol s'ha de crear una sala de premsa. No solament una sala de premsa amb la que els entrenadors o els jugadors tinguin entrevistes, participin, diguin coses, sinó també la sala de premsa amb ordinadors, amb connexió per ordinadors, que a vegades les tecnologies de la comunicació s'incrementen més i més. Ha d'haver-hi una seu, però no una seu general, que també, sinó una seu en cada una de les seus. Un lloc on la premsa, sigui de televisió, sigui d'escrit i tal, tingui el seu punt de contacte, que hi hagi un bar sense begudes alcohòliques. Vale, d'acord, però ha d'haver-hi un bar, una zona de relax, una... Comprens? La següent cosa que neix d'un event com aquests són els allotjaments de la premsa. La premsa a cada seu no s'estarà només un partit. Totes les seus tenen 2 o 3 partits. Per tant, cada periodista, sigui del mitjà que sigui, haurà d'estar 3 o 4 dies. Qui ho organitza? Ho ha d'organitzar l'organització del campionat. Després, el tema facturació, qui ho paga, com ho paga, això ja són a través de les federacions corresponents i a través de... Però només vull que els nostres oïdors se'n donin compte de l'escala de coses que s'han de fer. Que no és, com jo he dit al començament, apretar un botó i que surti. No, no. Perquè cada un de nosaltres apreti un botó al televisió i surti, estic dient només una part i deixo, faig comentaris perquè sigui una cosa simpàtica i que perquè la gent pensi que és veritat i que tot això s'haurà de fer. O que s'està fent ja, o que està fet. Després, una altra qüestió important. L'organització de les rodes de premsa. Té que haver-hi una sala de premsa connectada amb televisió, perquè, a més, la llei, diguem-ne, o l'obligatorietat que tenen els entrenadors de fer una roda de premsa abans del partit, i una roda de premsa posterior al partit. Això tenia que haver-hi seus, tenia que haver-hi un fondo decorat, un centre d'endollar les imatges perquè vagi anar a la seu de retransmissió internacional, i tot això és sales, llum, lloc, possibilitat d'arribar amb mitjans de comunicació o de transport senzills. Per tant, solament la sala de premsa ja en si aporta una quantitat enorme de problemes. Mm. Després hi ha d'haver-hi els actes corresponents amb els VIP, amb VIPs. Una seu o un campionat com un del món de futbol no aporta només gent del món de futbol. Mm-hmm. Porta polítics, també. No oblidem que fa 4 dies li van presentar la Copa del Món amb el president dels Estats Units, i va fer un acte especial i la va acariciar, i no sé si va insinuar que la pròxima hauria de portar la seva cara, perquè aquest dematí m'he enterat que la Casa de Moneda dels Estats Units està preparant un bitllet de $20 amb la cara de Trump. És a dir, que Trump ja és un emperador, ja és més que Washington, i que Franklin Delano Roosevelt és igual, ja és de, com deia la casa de Quiroz, després de la casa de Quiroz, Dios. Uh-huh. Doncs aquest s'ho ha cregut, però bueno, haurà d'haver-hi evidentment un tractament d'acompanyants, de traductors de cada un d'aquests governants o polítics importants que a lo millor només aniran a la final. Però hi haurà qui s'apuntarà a les cites prèvies, i tenen que tindre una vida organitzada, perquè aniran on ells vulguin, però també on se'ls demani. I tenen que tindre uns acompanyants, uns intèrprets, unes reserves de restaurant... Fixa't tu que cada cosa aquesta que estic dient, insisteixo en que crea una espècie de vies paral·leles, no? I això amb els VIPs, amb els importants. Després, una altra cosa important. Hi ha uns patrocinadors, i aquests patrocinadors demanen sempre, primera, un número determinat de localitats, i després que se'ls tingui en consideració amb els actes més importants. Perquè, és clar, si jo sóc, per dir alguna cosa, Coca-Cola, i patrocino un... i sóc un dels patrocinadors, aprofitaré aquest patrocini per regalar amb els meus clients entrades per un partit, assistència a l'entrega de medalles o de trofejos, assistència als actes que es facin amb jugadors o amb eventos culturals del tipus de museu del futbol, història... Tot això com a patrocinador m'ho hauran de donar, perquè jo pagaré uns diners per estar allà ficat. Mm. Se'ls ha de cuidar, se'ls ha d'organitzar també, no? Més coses. Les identificacions. Jo vaig viure d'una manera amb informació, no directament, sinó a través d'envasat, que saps que és bon amic, el de l'Olimpiada. Només aquests cartellets acreditatius que es pengen del

0: Sí, no sé què ha passat.
1: Sí, s'ha tallat. Disculpa, Joan Maria. Ens hem quedat fa una estoneta, la veritat. Ens hem quedat quan deies que
0: Sí.
1: no sabíem la feinada que portava una cosa tan simple com
0: Ah, tan
1: les
0: farragosa com
1: acreditacions
0: aquesta, sí.
1: que es
0: Doncs
1: penjaven al
0: fa
1: coll.
0: rato.
1: I sí, fa
0: Bueno,
1: estona.
0: ah, sí,
1: I
0: no, no, ja està, ja estic, ja.
1: ves-ho tancant,
0: Ja ho tinc
1: també.
0: localitzat.
1: Vale, va.
0: Sí, ja ho tinc localitzat. Bueno, ja queda molt poquet per no fer-me farragós, no? Com dic, passo llista, parlàvem d'això de les credencials, que en aquella època se'n van preveure 100.000, o sigui, imagina la quantitat de diferents, per diferents estadis, per diferents aeroports, aquí es podrà segurament unificar una mica més. Després hi ha una ràdio i oficial i una televisió oficial. Independentment de les que hi hagin, que hagin demanat a credencials i paguin el que sigui, hi haurà una d'oficial. Ha de tindre una d'oficial que serveixi per donar notícies d'interès del dia a dia del campionat, com també com per complementar aquelles que d'alguna manera a lo millor les diferents independents acreditades no poden donar. Per exemple, si Déu no volgués una catàstrofe o una inundació, una cosa d'aquestes, té que haver-hi un ente que d'alguna manera sigui independent i que tingui un accés de poder oficial per poder informar de què és el que s'ha de fer. Una altra cosa molt important. S'ha de coordinar, i això la gent a vegades se n'oblida, s'ha de coordinar la policia, l'exèrcit, els serveis d'intel·ligència, protecció civil. Perquè, és clar, aquí es reuneix molta gent, molts VIPs, llocs on s'hi fiquen molta massa de gent, i la policia de cada un dels seus sap ja perfectament avui que aquestes congregacions són molt perilloses perquè són moltes de les vegades una seu per terrorisme i han de treballar. Des d'ara, no des d'ara, des de fa 6 o 7 mesos, segur que els serveis secrets, clar, vull dir, estan treballant i veient. Per què? Perquè és inevitable. Són puestos que es congrega molta gent i en un moment determinat i se sap l'hora i el dia i on. Això s'ha d'anar molt al tanto. Ja queden, però fixa't tu de les que portem,
1: Déu-n'hi-do.
0: de coses que són paral·leles. Després, hi ha una altra qüestió també important. Ja l'hem dit abans, els serveis sanitaris portàtils, però també amb la fase final canvia tot. És a dir, la fase final és com una espècie de la cúspide, el zènit de totes aquestes coses que hem parlat. Tot es congrega amb quantitat i amb qualitat amb una o dues seus finals. O sigui, que si fins ara havíem tingut en compte ordre públic, sanitat, organització de mitjans i tot plegat, ara tot això en un recinte determinat i en un lloc determinat. La final és la final. No hi ha dubte de que és la punta de la piràmide a la que volen arribar tots els equips i al que d'alguna manera l'interès es multiplica per 1.000. Per tant, tot això s'ha d'organitzar també independentment del que he parlat fins ara, tenint en compte la fase final, que no se sap lògicament abans què és el que pot deixar. Tot això sense comptar unes qüestions paral·leles que són tan o més importants que a Barcelona per l'Olimpiada van tindre un èxit extraordinari i que hi ha moltes poblacions que han donat nom a aquesta organització que són el voluntariat. A totes les seus, comptar amb el voluntariat, Barcelona va demostrar que era extraordinàriament eficaç. Gent que no costa un diner, o molt poc, per dir-ho d'alguna manera, i que, en canvi, té una dedicació, una entrega, substitueix a vegades coses cares, xicots joves i noies joves que d'alguna manera practicaven idiomes i que permetia, doncs, estolviar.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
4: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
3: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant el nostre entendre una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa cada

0: a ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
2: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, al Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment al Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar 3.200 casos oficials i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, se n'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: socials. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
1: Als anys 78-79 li va fer una exposició a la caixa de pensions, quan li va fer les exposicions, i sempre he tingut el record d'aquesta exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts. Hem fet aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
0: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada al Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
2: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons. Doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
0: Cal destacar que alguns dels elements, els ripollesos, hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No los...
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo...
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, com mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

Vaig pensar que eres tu amb el nas fred i em llepava la cara, però aquell alè era més aviat de gos malnodrit i petaner. Vaig entendre que volia sortir, però el carrer sense corretja va fugir. Per un moment quasi segueixo el seu camí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantada, Ribarroja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
3: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
1: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota de hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana en la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La Caixa dels Trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies, no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El porteu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo què vaig dir l'últim ple? Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. Què tal, tu?
1: Molt bé. Avui tornarem cap enrere, però em sembla que és importantíssim perquè en el darrer episodi que vam estar parlant amb el Javi Rodríguez, recorda bé, vam parlar justament d'aquestes figures
2: barcelonines
1: que van servir com a referents i que, a més, el Javi va defensar molt bé. Va dir, escolta, a vegades parlem de figures i ho imaginem com persones com molt reconegudes, amb una reputació de 10, i no sempre ha de ser perquè així, no? És a dir, que pot ser que parlem
2: són
1: de persones...
2: Són vides humanes.
1: Exacte, són vides humanes, amb el seu patiment, no? Parlava, doncs, que persones que potser han passat per serveis socials, que han exercit la prostitució. Que han viscut al carrer, que potser han delinquit i tot per poder viure.
2: Exacte.
1: És a dir, gent que per la seva figura sí que queda, doncs, l'extracte de qui van ser, però també, doncs, queda com ho van arribar a aconseguir, no?
2: I que en molt moment van estar molt als marges i que no tenien tampoc molts recursos més, no?
1: Exacte, i aprofitant justament això, nosaltres avui hem estirat una miqueta d'aquest i volem traslladar-nos a la Barcelona dels anys 70, en plena transició, per descobrir les primeres veus i també lluites al col·lectiu LGTBI, i ho farem posant nom i cognom també a figures com Nazario Ocaña, alguns d'ells noms que ja han passat, doncs, per altres episodis que han passat, doncs, potser pel costat com... i molt a prop, no?
2: I alguns monogràfics,
1: i alguns monogràfics que hem fet també, i avui volem parlar una mica, doncs, com van ser pioners d'aquesta revolució encara incipient als carrers de la ciutat, que m'interessa molt també, Lluís, perquè amb el pas dels anys, aquesta lluita que van fer en alguns moments, per exemple, estic pensant en Carmen de Mairena, no?
2: Sí.
1: Va ser molt criticada, també, aquesta lluita.
2: Sí.
1: I jo crec que, d'alguna manera, se'ls ha donat també el seu lloc, perquè van fer lluita i activisme, a vegades, sense saber-ho.
2: Sense saber que ho feien, potser sí.
1: I el que és més important, sense referents, en altres ocasions.
2: Totalment.
1: Perquè, clar, ara és molt fàcil emmirallar-nos, no?, amb figures que tenim molt més actuals.
2: Sí,
1: però potser en aquell moment estaven molt soles, no?, lluitant en situacions bastant tremendes. Per tant, avui també volem posar aquell lloc. I qui ho ha estudiat, qui s'ho ha conegut moltíssim, és el nostre convidat, el David Rosa. Ell és autor de Florecillas en el barro, una novel·la que retrata, doncs, aquella Barcelona marginal i valenta, plena de persones que des dels marges, com dèiem, van començar a obrir camí cap a la llibertat, cap a aquesta llibertat que avui coneixem i que també aquesta llibertat és ara potser també qüestionable en alguns moments, no?
2: Exacte.
1: Però aquesta llibertat entesa com la podem entendre que tenim avui.
2: Aquesta forma de vida en la que ens movem ara.
1: Sí. Doncs anem per feina.
2: Vinga.
1: Va, avui el Col·lectius en xarxa, veu del 70.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I ara saludarem el David, que el tenim aquí amb nosaltres, però abans et dono algunes dades claus per situar-nos també a casa, qui ens estigui escoltant. Als anys 70, que sembla que fa 4 dies, hi ha coses que han canviat, però fixeu-vos, perquè moltes d'aquestes coses que m'ha servit com per documentar aquest episodi són coses que s'estan posant ara sobre la taula per treure-les.
2: És que...
1: És fort.
2: És el
1: fixa't
2: que diem.
1: Fixa't perquè et si sonarà
2: mica...
1: ara. Als anys 70, ser homosexual a Espanya encara era un delicte. Hi existia la llei de perillositat i rehabilitació social vigent des del 1979, que permetia detenir i també empresonar persones pel seu comportament o orientació, que això ho hem explicat aquí, també. A Barcelona va començar a gestar-se tot un canvi. El 1977, només 2 anys després de la mort de Franco, la ciutat va acollir la primera manifestació LGTBI de l'Estat a la Rambla per acabar, doncs, amb aquestes càrregues policials. I en aquest context, artistes i figures com Nazario Ocaña van convertir espais com la plaça Reial o les Rambles en escenaris de llibertat, provocació i, sobretot, resistència cultural. Eren anys de repressió, però també de naixement d'un moviment que començava a sortir, com dèiem, dels marges per fer-se, sobretot, visibles, i no només visibles en aquesta lluita, sinó també culturalment i socialment, que és importantíssim.
2: Per començar a crear marcs referencials nous,
1: totalment,
2: no? Per generacions que potser ara, el que dèiem, no? Els hem de començar, o els hem de seguir, diria jo, reivindicant, i els hem de mantenir aquesta essència viva.
1: I ara ho parlarem amb el nostre convidat, però hi ha una cosa que em produeix certa pena o nostàlgia, que ho deia també el Javi Rodríguez l'altre dia, que aquestes figures fins fa no gaire temps estaven vives, i em sembla que aquests homenatges arriben quan ja no hi
2: tard,
1: són.
2: No? Arriben quan ja no hi són.
1: Per tant, a vegades és una qüestió de tirar una miqueta més endavant, si ens haguéssim anticipat una miqueta més, d'avançar-nos una mica, doncs potser aquestes persones haurien
2: totalment
1: també conegut aquest reconeixement que se'ls havia fet. Anem a saludar el nostre convidat, que està aquí amb nosaltres, el David Rosa, com dèiem, ell és autor d'aquest aquest llibre Florecillas en el barro. Com estàs? Benvingut.
2: Què tal?
3: Bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos, per estar nosaltres aquí al Col·lectius en Xarxa. Anys 70, que és una mica el punt de partida del teu llibre, que també en volem parlar, lògicament, però ens servia com a excusa per parlar doncs, també d'aquesta transició. Explica'ns una mica, per començar i per fer una mica de context, com era la Barcelona dels anys 70.
3: Vale, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
1: A tu per venir, a tu per venir, sobretot.
3: De tot. A veure, jo vaig escriure aquesta novel·la ja fa un parell d'anys, però no sóc un expert, no, això ho dic per avisar. M'he documentat i he buscat, hi ha molta cosa a internet, però no sóc un expert, no sóc historiador, i la meva perspectiva és totalment vivencial i de documentació de cròniques. I la novel·la també parteix de molts relats de la Barcelona de l'època de la meva família, de la meva mare, de la meva àvia, que van migrar d'Andalusia, en el cas d'elles, a la Barcelona dels 70, una miqueta abans, potser, i sempre explica, no?, les unions familiars sempre hi ha el relat de com era la Barceloneta, com era la Rambla, i jo per escriure la novel·la he partit molt d'aquests relats, i també m'he documentat molt, sobretot que parlava de la figura d'Ocaña, no? Un cop comences a tirar del fil d'Ocaña i Nazario, Nazario, per cert, encara està viu,
1: sí, eh?
3: Ocaña, bueno, després arribarem, suposo, va morir molt jove, però... Mm. I altres personatges que surten com a secundaris a la novel·la van morir. Però Nazario encara viu a la plaça Real. Sí, sí. Llavors, si hem de fer homenatges...
2: Comencem ja, no? Vinga, perfecte, bueno, bones idees.
3: Sí, sí, ell té encara... fa uns mesos va estar amb el Marc Giró, encara fa exposicions, i crec que té el seu racó, el record, tot i que potser l'hauríem d'anomenar més. I estirar més d'ell. I, bueno, pues, la Barcelona que tu nomenaves, no?, de la primera manifestació, tot això, jo, quan tires del fil per documentar-te, perquè hi ha bastants documents d'Ocaña online, té els seus seguidors, hi ha bastants fotografies, hi ha cròniques, hi ha entrevistes de televisió, perquè per lo poc que va viure i aquella època, una de les coses que em fascinava d'ell és la visibilitat que va tenir. No va perdurar amb el record, no?, com un Almodóvar o altres estrelles... o artistes o activistes del país, potser perquè va morir jove, no?, però que el 83, doncs ja el Terenci Moix ja el va portar a la tele, va sortir el Loco de la Colina, llavors... I ell ja sortia sent ell a la premsa i a la televisió. Per tant, i els escenaris que em preguntaves de l'aquella Barcelona, ens centrem al... Bueno, ara és el Raval, abans el Barrio Chino, no?, que durant tota la dictadura de transició era com aquell racó de... morbo i llibertat a la vegada, no?, aquell racó de la ciutat on passaven coses que no estaven permeses en lloc més, fins i tot en lloc més d'Espanya. I hi ha un parell d'escenaris que jo he trobat i he ficat a la novel·la, que són, primer, el Cafè de l'Òpera, que aquest encara existeix, també, sí. Està a la Rambla. Potser ara, bueno, l'ambient és més guiri, òbviament, la Rambla, però el tema d'ocuració, taules i tal, si aneu allà, és bastant com era, Ha mantingut l'esperit. I hi ha un altre bar que sorgeix també a través de les cròniques de Nazario, que era el Bar Quique, era una sèrie de bars que hi havia al Gòtic, que ja no existeixen. La Barcelona Olímpica es va carregar tot allò i va tirar cap a l'Eixample. Llavors, aquests són els dos escenaris on se situen les festes. També la plaça Reial, la situa les festes i la moguda d'aquella època. També hi ha més bars del Barrio Chino i del Raval, on anava la gent, pues, a ser una mica més lliure. Buscar sexe, buscar companyia, buscar ser ells mateixos i elles mateixes quan en el carrer no es podia ser. No?
2: M'ha semblat en la teva exposició que ja en aquella època Barcelona despuntava com a ciutat oberta a acollir persones del col·lectiu. No sé si acollir seria la paraula, però sí a tenir espais... perquè hi hagués persones del col·lectiu que poguessin desenvolupar-se més i trobar iguals? Despuntar en relació a altres ciutats de l'Estat, estic parlant.
3: Sí, bueno, les ciutats grans sempre són, sí, on passen més coses. Sí que s'ha comparat, i jo quan vam fer un parell de clubs de lectura i va participar gent a llibreries i pues, gent de diferents edats, no, i gent gran, i sempre sortia el tema de la movida madrilenya, no, comparada amb tot aquest moviment que va haver a Barcelona, que de vegades no li posem ni nom, no?
2: Sí.
3: Surt Ocaña, surt la manifestació del 77, però no va ser algú tan organitzat, potser. I sempre arribem a la conclusió, coses que jo he llegit i he trobat, que la movida de Madrid potser era una mica més tardia, però també era potser més... cultural o més apolítica, dintre de la reivindicació,
2: sí.
3: I potser la de Barcelona era més autèntica. Potser la gent de Madrid no està d'acord, però jo pel que he llegit o pel que els experts diuen, no, crec que és algo més reivindicatiu o fins i tot més real, no?
2: Perquè bueno, jo m'atreveria a dir que la movida, al final, són nens, perdoneu-me, però joves...
1: Amb uns possibles alguns,
2: no?, de famílies benestants, i aquí estem parlant de... Tu has dit autèntic, jo diria de persones, no?, d'un estrat social més...
1: Tirant a baix.
3: Més,
2: no?,
3: precari. Mm-hmm. Si tu penses que aquesta gent... Bueno, Nazario era mestre. Mm. Venia aquí a treballar de mestre, després es va posar a fer altres coses i no... I ja va deixar la professió, no? Es va posar a dibuixar. Però sí, Ocaña era pintor, venia del camp i va venir aquí a pintar parets. Vull dir, eren...
2: Clar.
3: Qui tenia treball, no parlem de prostitució, gent que es dedicava al carrer... Tot aquest ambient surt recollit al llibre, eh?
1: Surt, llibre.
3: Sí, mm-hmm. Perquè, bueno, les cròniques de Nazario ho explica molt bé i després, si voleu,
1: sí,
3: menciono llibres.
1: De fet, amb això que estàs parlant de Nazario i d'Ocaña, que hem començat parlant d'ells, a mi hi ha una cosa que em fascina i és la unió que van fer entre ells, no? Que un semblava que li seguia el joc a l'altre, no? I al final acaben sent com tota una parella que inclús ja feien entrevistes a televisió que anaven junts i tota la documentació que hi ha, en molts casos, se'ls dibuixa gairebé plegats, no? Perquè un va saber entendre molt bé les necessitats de l'altre, no? I això els va fer inseparables fins al darrer moment, no? I de fet, en el moment aquell final, quan mor Ocaña, Nazario va estar molt al costat d'ell i era com el seu inseparable, no? O sigui, es van convertir en família, no? Més que amics, jo diria que en família per la complicitat que existia entre ells.
3: Sí, bueno, hi havia més gent al grupet aquest, El que passa que hi havia el... Crec que es diu... Ara no me'n recordo, Carlos? Hi havia un altre que no va tenir tanta repercussió i va tornar al poble també i va morir de sida. Perquè, sí, clar, estem als finals dels 70, la sida aquí encara no ha esclatat, però està a punt. Llavors, Ocaña no va morir de sida, o no que sapiguem, hi ha algunes teories... Perquè, com bona diva, hi ha molts rumors i teories, sí, al voltant, i això també he jugat una mica al llibre... Però... No sé què t'anava a dir.
1: Sí, t'estava preguntant això per la unió d'ells dos, de que van anar de bracet gairebé fins al final.
3: Sí, sí, hi havia més gent al grup, però ells dos eren molt inseparables. Suposo que passava, com passava també en l'ambient, no només gai o del col·lectiu, que quan arribes a un lloc, no?, i vens de fora i no coneixes a ningú, pues ells ja es van fer, i llavors van trobar aquí la llibertat que el poble no podien tenir. Mm-hmm. Pues igual que la gent, no?, al final es trobava amb els paisanos, amb gent que pogués fer la vida més fàcil, ells en aquest sentit van trobar i van muntar tot aquest moviment. No sé si ells tenien en l'època la consciència de ser activistes, no?, així com ara nosaltres els considerem, però van fer activisme, al final, a la seva manera i amb, com ells posant l'art de pel mig, no?, perquè ell es considerava pintor, artista, abans de tot, i si feia aquestes performances i aquestes era per... donar-se a conèixer, però al final estaven advocant per una llibertat que no existia i era per la que lluitaven, al costat de qui fos.
2: Quan ens apropem a la novel·la, per tot això que estàs dient, ens apropem amb una novel·la històrica, amb una novel·la que ha utilitzat aquests fets històrics per crear una ficció... Explica'ns una mica.
3: Vale. La novel·la, la protagonista de la novel·la és una mestra, que ve de Saragossa, a treballar a Barcelona a finals dels 70. Ve a treballar a una escola de l'Extraradi. I no menciono en concret el lloc on jo m'he basat, que és un barri de l'Hospitalet, perquè al final tots els extraradis de la ciutat i de les ciutats són molt relacionables, no? Llavors, molta gent que ha llegit la novel·la s'ha vist amb els blocs, amb el fang, amb la lluita pels serveis. Llavors, ell arriba a aquesta escola, a treballar a una escola de monges, a més, i... comparteix, però viu al centre de Barcelona, en un pis compartit d'una senyora religiosa que comparteix habitacions. I la seva companya de pis és una dona lesbiana que es diu Manolita, no? Llavors, al final, aquesta mestra que arriba aquí no coneix ningú, al col·le potser encara no ha fet amistats. Llavors, qui obre aquest món de diversitat i de llibertat que s'està començant a bullir és aquesta companya de pis, no? I les seves amigues lesbianes. Llavors, Dolores l'acompanyarà, no?, i veurà, ella viurà aquests escenaris, però el Cafè de l'Òpera, la Rambla, I és una novel·la on jo no li he donat la veu a Ocaña, no surt Ocaña directament, perquè a mi em feia una mica de pudor això, i de... perquè no em sentia jo expert de cap cosa, sinó que la figura d'Ocaña o de Nazario, aquestes històries, estan filtrades i explicades a través d'aquestes noies, aquestes dones que estan vivint, que estan prenent unes canyes al Cafè de l'Òpera i estan explicant doncs, el que li ha passat a Ocaña o a la manifestació. Volia donar-li la veu a la gent del carrer. No volia que fos una novel·la sobre experts. Llavors, hi ha una mica d'història, de crònica històrica, però està ficada d'una manera molt costumbrista. I també hi ha molta oralitat. He intentat reproduir com parlava aquesta gent, d'un to col·loquial, amb aquestes paraules, i moltes vegades també he agafat paraules del propi Ocaña d'entrevistes, de com ell explicava el que era per ell la sexualitat o l'art o com s'havia de viure, que si ara et poses a escoltar era bastant avançat a l'època. Fins i tot amb el tema transsexualitat. Potser no li sabia posar les paraules que ara li posem, no? Però era un discurs molt, molt modern, no? Que ara li compraríem sense cap dificultat. I he jugat a posar aquestes paraules en veus d'aquestes dones que diuen, pues jo un dia l'escutxé i m'explicava allò i estàvem parlant d'això. Llavors, és com un trencaclos que es renovarà en aquest sentit, no? Al final et vas portant per aquestes històries a través d'aquestes dones, aquests homes que estaven en aquests bars i que intentaven ser lliures.
1: De fet, aquesta llibertat, i que ho comparava una mica amb la movida, no?, que va haver a Madrid i la que vam tenir aquí a Catalunya, a Barcelona, hi havia també una barreja constant entre provocació, activisme, però també art, no?, perquè tots els moviments vinculats a Ocaña eren molts artístics, no?, i que tenien la cultura com a base, no?, de les seves reivindicacions, no?, és a dir, hi havia una provocació pública, però tot o gairebé tot ho feia passar justament per la vessant més artística que hi tenia.
3: Sí, sí, ell es considerava artista abans de tot, no? Llavors, i a més, el seu art és molt religiós, perquè ell està amb les verges a la seva manera, no? Però... I ell va muntar unes quantes exposicions que li van deixar fer, que van tenir certa repercussió, i tot eren doncs, verges, angelets... Després va la pel·lícula, el documental d'Aventura Pons, no?
1: Sí.
3: I en tota aquesta performance, sempre jo crec que hi ha una vocació... Bueno, ho crec i ho diu ell, si es posa a les entrevistes, que es poden veure al YouTube... ell, abans de tot, és artista. Que ell vulgui reivindicar amb les seves performances i tot altres idees, però a través de l'art. I Nazario igual, Nazario a través dels dibuixos. Jo és que no sóc molt fan del còmic, de la novel·la gràfica, però, bueno, arran de començar a buscar, pues, dintre del món de la novel·la gràfica, és un dels pioners del underground, que ell tampoc diu... Jo no sé si feia underground, no? Si l'escolteu quan parla. Jo feia el que jo volia fer i el que a mi em sortia, i resulta que em van posar aquesta etiqueta, però potser ara no me la posarien, no?
1: Però ha estat publicant fins recentment, és a dir, fins fa poc, és a dir, que ja està en actiu, encara fent encara obra i fent aportacions també en altres llibres, no?, i col·laboracions, és a dir, que la seva figura en aquest cas, com bé deies al principi, encara està molt present també a Barcelona, no? I també se'l crida justament, doncs, a vegades per fer entrevistes, per participar també, doncs, en espais, no? És a dir, que és una figura d'aquestes vives que s'ha d'aprofitar molt més, o sigui que això és importantíssim, també.
2: Què neix primer? Les ganes aquestes

0: d'aquestes, a més, amb el final que va tenir tan tràgic, poètic,
1: sí,
0: no? Que d'aquestes que dius, escoltes la història i dius, hòstia, aquí hi ha una història per explicar, i no és tan, dintre del col·lectiu potser sí, però és una figura que en el mainstream no és tan no. conegut. Igual que Almodóvar, tothom sap qui és Almodóvar, siguis gay o no, perquè és una persona que ha calat molt, o d'altres, o Vivi Andersen, o... el cas d'Ocaña, ara sembla que amb el Centenari de la Mort i tal, una miqueta més es van fer més llibres i tal. Però jo, parlant amb gent, quan vam començar a treure la novel·la, gent no era LGTB, però se deia, pues no tenia ni idea, he començat a buscar, em fascina aquesta persona, perquè és una d'aquestes persones que tu la veus al documental i dius, hòstia, és una persona amb carisma, és un artista, no? Uh-huh. És un artista, uh-huh. de fet, de ple.
1: Sí, sí. De fet, parlaves ara de la seva mort i en seguies fa una estona que hi ha com tot un seguit, no?, com una bona diva de llegendes, no?, que expliquen el seu final, no?, però el seu final, i fins on els puguis explicar tu, que segur que coneixes molt millor la figura, està relacionada, i potser no, amb tota una performance artística, no? Mm. És a dir, va patir un incendi, no?, I allà va ser quan va morir. És aquest el final, si més no, que s'ha explicat públicament. Això és el que hem pogut veure i el que està documentat, no?
0: Sí, sí, sí. Ell se'n va al Torna, que també és una mica poètic, que sí. mor en el lloc on va fugir, no?
1: Sí.
0: Torna al poble per fer com una mena de carnaval,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: performance per tots els públics, i es disfressa de sol. Es fa una disfressa, que això es poden veure a les fotos, uh-huh. eh? I amb un maquillatge de colors i tal, de sol, suposo que amb un paper maixé, amb unes cintes de colors i tal. I amb alguna, fan com una rua pel carrer, pels carrers amb nens, tot el poble allà, perquè suposo que ja havia sortit a la tele, ja era una mica... Potser no agradava a tothom al poble, però ja era una mica com conegut.
1: Popular, no? Uh-huh.
0: Llavors pues, feia gràcia, no?, això que passa. Llavors li van encarregar aquesta festa. I en un moment donat una bengala, hi ha una guspira, no?, i bueno, clar, es crema, no?, s'incendia. No mor en aquell moment, es veu que després va a l'hospital, es recupera de les ferides, però té com unes... Se n'adonen a l'hospital que tenia una hepatitis que no s'acaba de curar i això és el que...
1: Desencadena la mort, eh?
0: La mort, no? No mor allà... Uh-huh. Però, clar, tu imagines aquesta imatge poètica del sol en flames,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I dius, quin final, no? Sí, sí. Quin final de diva va
1: sí,
0: ser.
1: Sí.
0: De fet, hi ha una història... Aquestes històries no saps si són sí. veritat o mentida, que he trobat, no?, en aquests arxius de gent que es fan, que el noi que... Bueno, era una, hi ha fotos d'aquesta rua, ell disfressat i la gent al voltant i tal. I es veu que quan va començar a cremar-se, el noi que estava fent les fotos va deixar la càmera i el van ajudar i va cridar algú i tal. Després a l'hospital el noi el va anar a veure, no?, i li va dir... Ai, com estàs, no?, que he vingut, tal. Va dir, tu eres el de les fotos? T'has perdut la foto? I per què no em vas fer una foto en el moment aquell amb el foc, allò tot cremat?
2: Sí, això...
0: Va dir, home, perquè estaves en una situació, doncs jo vaig anar a buscar algú perquè era... Diu, t'has perdut la foto de la teva vida, no? Aquestes frases de diva, que estava sí, més sí. preocupat de tenir una bona foto...
2: De la performance.
0: De la performance que de la pròpia vida.
1: Que, de fet, amb això que ens estàs dient, justament amb la figura i com es projectava, i jo he pogut veure algunes de les entrevistes també que estan publicades a YouTube i també a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, que la sensació que a mi em donava, i vista amb certa distància, és que quan el convidaven als platós de televisió, per mi, no se l'acabava mai de prendre del tot en sèrio, i el que deia... del 100% potser li donava en veritat a un 30% del que explicava, no? I no sé si d'aquí també neix una mica la seva pròpia màgia, una mica l'estela aquesta que dèiem de diva, no? Perquè no vas plantejar sota la visió i de les respostes a les preguntes que li feien, tu ja veies que la persona amb la que l'estava entrevistant no se'l prenia del tot en sèrio. Però amb el pas dels anys hem pogut veure que moltes de les coses que deia, com parlaves tu, per exemple, la manera de relacionar-se o del sexe o de l'orientació sexual... vista ara amb distància, tenia molta raó amb el que deia, amb el que jo que en aquells moments escoltaves el públic que s'estava rient de les respostes que donava, no?
0: Clar, jo no sé si l'Espanya de l'època estava preparada per aquelles
2: clar.
0: coses.
2: Quina preparació tenia, no? Mm.
0: Clar, jo crec que les entrevistes, la del Terenci Moix, per exemple, jo crec que sí que és una entrevista, que el Terenci el tracta amb respecte i que sí que crec que és una entrevista on la persona... No recordo si en aquesta hi ha públic mm-hmm. o no. Però jo imagino la gent escoltant allò a la TV3, a més crec que és TV3 aquella entrevista, perquè Terenci mm-hmm. parla en català i que sí. no respon en castellà. I la del Loco de la Colina crec que també és una entrevista amb respecte. Però a més la del Loco de la Colina aquesta crec que va ser uns dies abans de la seva mort. Mm. Jo sé que pots llegir en aquests arxius, no?, que la gent del poble no estava molt content amb això, la imatge que ell donava ja. Del poble i el que ell estava dient, no? Una persona més que sortia, es disfressava de dona, que era homosexual obertament.

0: que feia performances sexuals, no? I que... Però ell deia molt clar, doncs jo em defenso de dona, perquè era un show drag. Ara ho sabríem classificar.
1: Clar,
0: ho entenem perfectament. Però en aquella època doncs, era o mariquita o un travesti o tot això.
2: Parlem una mica també de la presència de LGTBI a la literatura i com ho estàs veient o com creus que està el tema, el mercat? Creus que hi ha prou espai? Està arribant a qui ha d'arribar? Per exemple, jo penso en adolescències, instituts... Què en penses, això?
0: Doncs jo crec que sí, que hi ha molta més diversitat d'històries, d'editorials i de... fins i tot o a Netflix, no? Hi ha molt més reflexa i visibilitat d'històries LGTB en tots els espectres que fa que quan jo era adolescent, no? Jo tinc 40 i pico, doncs jo penso a finals dels 90 una història, una parella gay en una sèrie era algo com superdifícil de veure.
2: Totalment.
0: O que veies a les sèries americanes, o que sempre acabava malament i morien de sida i ara crec que hi ha moltes històries amb diferents sexualitats. No sempre el conflicte és ser gay o ser lesbiana.
2: Exacte.
0: O ser bisexual. Mm-hmm. Per tant, és una característica més de la teva identitat. I crec que amb això hem guanyat visibilitat. No sé si... Crec que els adolescents que busquen aquestes històries ara tenen més accés, a més, més continguts.
1: Mm-hmm. Parlant del teu llibre, i que és pel motiu que també que hem convidat, es pot encara aconseguir o no el podem trobar? Ara, si hi ha algú que ens està escoltant i diu, doncs m'interessa conèixer també aquesta història.
0: Doncs sí, encara està a llibreries, és una editorial petita, per tant són llibreries petites. El podeu aconseguir online per la web de la distribuïdora, La Sombra de Caín, o a Barcelona, bueno, no sé si coneixeu Tots els teus llibres, que és la pàgina aquesta,
2: ah, sí.
0: Les llibreries.
2: Sí, exacte.
0: Petites, de barri o mitjanes, tenen el catàleg, llavors allà t'ho pots posar i veure on està, eh? Aquí al Maresme crec que no hi ha cap llibreria que el tingui, però a Barcelona sí.
1: Molt bé.
0: Allà també.
1: Molt bé.
0: Llavors podeu buscar allà, o bueno, a través del perfil suposo que després posareu les etiquetes.
1: I tant.
0: El meu perfil d'Instagram i tal, podeu trobar els enllaços.
1: Molt bé. Amb això que ens has explicat i una mica amb el context que hem dit i també un homenatge aquest que es feia fa uns dies a Carmen de Mairena, creus que a dia d'avui s'està d'alguna manera reconeixent totes aquestes figures dels anys 70 o encara hi ha feina per endavant per aconseguir d'alguna manera que el que vam viure serveixi també de referent o, si més no, per saber on ens trobem ara i gràcies a què?
0: Jo crec que sí, que s'està fent una feina des d'algunes, suposo que d'algunes institucions i de la gent en general, de reconèixer aquestes, que és el que dèiem abans, aquestes figures abans que se'n vagin, perquè al final se n'ha anat a l'oblit. Ara crec que a la Carmen de Mairena li faran un carrer.
1: Sí.
0: Li han fet ja.
1: Sí.
0: Que crec que també ha nascut d'una iniciativa popular, que hi ha una recollida de signatures i tal. I llavors jo crec que ens estem adonant de que aquestes històries, abans que aquesta gent marxi, s'han de passar d'alguna manera. Uh-huh. En el cas de Manolita Chen, també hi ha hagut ara uns quants llibres que s'han publicat sobre la seva vida, la seva història, que també passa per Barcelona i el barri xino, molt interessant. Llavors jo crec que sí, que hauríem de... que s'està fent, no sé si prou o no, però com a mínim... qui vulgui buscar-les estan els homenatges i les històries.
1: Molt bé.
2: I per acabar, si ens podries parlar de pròxims projectes que tens en ment, ganes de fer, coses...
0: Tinc cosetes al calaix, però de moment estan buscant casa, llavors sí que tinc un parell...
2: Sí, això és el que costa, eh?
0: Ens passa a tots, no? Això és un altre melón, ja. Però sí, el tema d'editorials petites, bueno, la precarietat, és difícil continuar certs projectes, llavors publicar és més complicat, però bueno, hi ha moltes editorials, s'ha de tenir paciència i a poc, a veure si puc...
1: Molt bé.
0: Continuar amb les històries.
1: Doncs segur que sí, David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectius en Xarxa.
0: A vosaltres, per convidar.
1: Que vagi molt bé. Lluís, nosaltres marxem escoltant música.
2: Sí, marxem amb Mi Breve Juventud de la Judeline. Li dieu així? Judeline?
1: Doncs no ho sé. Com diguis tu, estarà ben dit.
2: Perfecte, Lluís. Perfecte, doncs ja ho buscareu.
1: Molt bé, doncs gràcies a tu, gràcies també al Marçal CC. Tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Gené, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant, ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:45 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen perquè diuen que generarà dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, al Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Orriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Orriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Orriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i COS s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació. Han considerat que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats continuen negociant. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la 7a edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Pladamunt i Ferran Freixa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: El malbaratament alimentari és un problema mundial que afecta tant els països del nord com del sud global. A Catalunya es llencen cada dia 720.000 quilos de menjar, una xifra alarmant que equival a 260.000 tones anuals. Al Ripollès tenim la possibilitat de contribuir a la solució d'aquest problema mitjançant l'aposta per l'economia circular i el consum de productes locals i de temporada. Amb petits gestos, com ara consumir productes locals i de temporada o aprofitar les restes d'aliments, podem contribuir a minimitzar el malbaratament alimentari i a promoure un sistema alimentari més sostenible. Descobreix i afegeix productes locals del Ripollès a la teva cistella de la compra i explora receptes de cuina que permetin l'aprofitament de les restes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi vaig fer les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble ara jo de la feina, no passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria, realment en podíem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquesta, se'n trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 29 de maig de 2026. I un dia com avui de 1934, la dramaturga, periodista i activista Nancy Cárdenas naixia a Coahuila, a Mèxic. Cárdenas va començar la seva carrera artística com a locutora de ràdio quan tenia 20 anys i més tard va esdevenir actriu, directora de teatre. A la dècada de 1960 va iniciar la seva trajectòria com a escriptora i periodista, col·laborant amb diverses publicacions internacionals. Va ser també una figura clau en la història i defensa dels drets del moviment LGTBIQ+, de Mèxic. Cárdenas es va declarar públicament lesbiana en un programa de televisió nacional l'any 1973. L'any següent va fundar la primera organització homosexual del país i pocs anys després va liderar la primera marxa de l'orgull gai a Mèxic en el marc de la commemoració de la matança de Tlatelolco, una fita històrica en la visibilització del moviment LGTBIQ+ més al país. Als anys 80 va ser molt activa en sensibilitzar i combatre l'estigma i la desinformació que van acompanyar la irrupció de la sida i va lluitar per la defensa dels drets de moltíssimes persones afectades. Pel que fa a la seva obra literària, Cárdenas va escriure i dirigir obres que tractaven temes com la sexualitat, la identitat, la llibertat, entre les quals La vida privada del professor Cabela o El dia que pisamos la luna. També va fer adaptacions com la de Dorotea i Pedro Páramo, que també va dirigir. Recordada com una guerrillera disfressada d'artista, Cárdenas va morir el 1994. Molts anys més tard es va estrenar el documental Querida Nancy, dirigit per Olivia Peregrino, que explora la seva vida i activisme. I un dia com avui de 2020, després de 2 mesos de confinament, s'estrenava la pel·lícula del petit de Calaril, El retrobament. El film recull la trobada de la banda després de setmanes de confinament per fer un concert en línia.

0: I si dilluns felicitàvem el Jazz pel guardó Emma en la categoria col·lectiva, avui parlem amb la persona que ha estat premiada en la categoria individual, en Josep Bassols, que va ser regidor del consistori en diverses etapes, jutge de pau i moltes altres coses. Sobretot això en volem parlar avui amb el protagonista, amb en Josep Bassols, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Josep.
1: Mare.
0: Hola, Josep, què tal?
1: Bé, gràcies.
0: Molt bé. Recordem que aquests guardons que et donen és per persones que han tingut una trajectòria vital, que han treballat pel poble. Com et vas sentir tu quan et van dir que rebries aquest premi?
1: No, vaig pensar al principi que seria una cosa per la política, però no ho sé, no em donen pas importància del que vaig fer. Ho vaig fer perquè ho havia fet. Uh-huh. Vull dir que no estic content de la meva sort, però vull dir que no vaig pas pensar que duraran ni molt menys. El que passa, senzillament, ara sí que estic content perquè veig que fins vaig poder fer moltes coses que no, que no hagués fet si no hagués estat d'una altra manera.
0: Quan fa que t'ho van dir? Quan fa molt que t'ho van dir?
1: Deu fer 15 dies, eh? Mm. 15 dies.
0: Molt bé. Com dèiem, regidor del consistori en diverses etapes, d'aquesta etapa què en destacaries?
1: Bueno, jo al principi, la primera vegada vaig estar allà, doncs m'hi vaig posar perquè, com que havíem fet un col·legi, volíem fer una proporció de col·legi industrial amb un delegat de la Caixa i un capellà que es deia Sobirana, un delegat de la Caixa es deia Serpé, doncs vaig pensar, bueno, ja d'allò. No ho vaig pas fer perquè em diguessin alguna cosa, ho vaig fer perquè estava aquí al centre catòlic i estava ple de nanos i no resulta que jugaven a cartes i no anaven a estudi. I llavors, doncs, que el capellà feia classes aquí a Sant Joan, aquí sobre el col·legi del centre, i el resultat, doncs, que ens va venir la idea de que fer molta gent que treballava a les fàbriques, doncs que no volien estudiar, a veure si podien anar amb aquest lloc. I vam tenir la sort que hi va haver, doncs, que ens va repensar d'un tècnic de les mateixes escoles, de les mateixes fàbriques, el telegrafista, el de la Fibran, i llavors amb el temps vam anar a espedegar allà al col·legi, que van ser petits, vam anar a Can Canudes, que era una serradora. I llavors ho vàrem fer. I mentre en Sapé i jo i el capellà, bueno, el capellà no van comprar les taules, les cadires, de la nostra butxaca. O sigui que no teníem això de no. I amb el temps va anar creixent i va venir un senyor que havia estat capellà i que ara estava casat, que es deia Antonio. Després va venir un altre que es deia Vicenç Pla Català, que va anar a espetegar d'allò, a Santa Coloma. I amb el temps va baixar el capellà que el anàvem a buscar a Santa Coloma, a la colònia Estabanell, que es deia Bussà Martí, que després va treballar aquí. Mm-hmm. Vam fer, i, bueno,
0: de quan parlem, això? Quin any va ser, això?
1: Jo... 52... Jo treballava a Can Pierre. Jo tinc ara...
0: Molt pocs, no? En té molt pocs.
1: Eh?
0: Quants anys té ara, vostè?
1: Em tinc 95. I em falten 4 mesos per fer 96. 96. Eh? Doncs jo no sé, potser sabia ser 64 o 65.
0: Té molt bona memòria, vostè, no?
1: Ana?
0: Que té molt bona memòria. Se n'han recordat de noms de fa...
1: No gaire, no. No gaire, de moment estic més content ja de la meva sort.
0: També va ser jutge de pau, no, vostè?
1: Sí. Després, quan me vaig jubilar, doncs, fins... Com que no sabia què, perquè jo vivia a Barcelona. Ai, a Girona, anava molt a Girona. I llavors, doncs, em van proposar a veure si volia fer jutge de pau. I dic, bueno, miraré, faré el que podré. I de moment tinc la sort que, com que jo, a part d'això, sóc catòlica, eh? Vull dir que ho dic, ja ho sap per bé, però...
0: No és cap pecat, encara.
1: No,
0: no? No és cap pecat, no.
1: No. Doncs no vaig casar mai a ningú, perquè si els que van casar abans catòlicament, doncs donaven un llibre de visites als del jutjat. Mm. I jo no vaig haver de fer mai això, que anava al jutjat cada dia a firmar les altres, les altres i tot, però quan a casament no vaig fer ni un. Mm-hmm. I de plets tampoc, perquè com que normalment la gent que va a fer plets el veí perquè em tirava la roba, perquè em veia això, doncs no valia la pena. O que el gos m'abordava, doncs jo la nit, si, que em deia que ho feia, anava a veure-ho, i llavors quan el reunies i deia tu tenies raó perquè aquesta hora que veia. Vull dir que això també no vaig passar ni cap problema.
0: També vas ser una de les persones que va ajudar a crear el casal de jubilats i pensionistes, no?
1: Sí, perquè com que jo perteneixia a FATEC, una associació de Barcelona que tenia dos o 300.000 socis de tot Girona, de tot Catalunya. I llavors doncs vam posar una colla, que hi havia Miquel Roura, Manuel Bermúdez, i van muntar el casal d'avis, que ara és aquí baix d'allò, era allà al carrer
0: Manigosta?
1: Sí, Manigosta, el van a dalt amb un pis, i a baix hi teníem un ball que de fer. I bueno, també jo buscava les subvencions, que els feia gimnàsia, no pagaven també d'allò. I mira, la meva afició era si podia arreglar amb els jubilats, i com ja ho sabien ells, em volia volar per president, vaig dir que no, que faria més fet de secretari, perquè jo com a nova Girona el tenia l'agència, jo aconseguia algunes subvencions. Mm. I a mi va anar. Mm. I al final del temps es va canviar i vam anar a caminar baix. Mm.
0: Clar, pel que veig, hi ha una línia que potser uneix tot, que és el tema de saber llegir, d'escriure, d'aquest treball mental, sempre l'ha acompanyat a vostè, no?
1: Sí, tinc moltes raons. Sí, sí. Vull dir, com ja de petit, doncs m'agradava molt estudiar, eh? I no vaig tenir ocasió fent allò, però vull dir que de moment no em queixo pas. No passa que sóc sort. Em veig una mica coix, perquè els anys no... Però de la més estic content. Home. I més tinc una família que és molt trempada.
0: Home, em sembla que la majoria dels que ens estan escoltant a la ràdio ja signarien, eh? Només ser una mica sort i anar una mica encarcarat amb 95 anys, perquè, vaja, vull dir, ara hem pujat uns graons aquí que jo anava darrere. Sort que hi havia la seva família, perquè jo no sabia... I els ha pujat ben bé, sol, i...
1: Amb... No, això sí. Em pot ser que mira. Mm. Ja dic... Reso molts pares nostres, encara que no ho sembla.
0: Ja està bé, no s'obren.
1: Ho faig dir perquè no... Fins ja ho he sigut sempre, i no me n'hi pots demagar, al contrari. Mm. Sempre he tingut sort amb això.
0: Mm. També va estar implicat en la cooperativa dels pagesos.
1: Sí, bueno, resulta que era l'any 58, em van proposar... A veure, hi havia una cooperativa de pagesos que havien format un edifici allà al carrer d'aquella casa meva. I allò, doncs, em van proposar, perquè primer em portava un que es deia d'arquers i se'l va deixar, i jo vaig dir, com que va sortir una llei de l'any 52 que tots els havien d'afiliar els pagesos, doncs jo els vaig obligar gairebé tots i me'n van quedar dos, que era la Roca i Masmolí, perquè pagaven més de pagès, més com un terratinent. Però amb el temps després es va arreglar. I llavors, al cap d'uns anys, van muntar allò del casal del pagès allà dalt, amb un noi que es deia Joan Picard i Josep Salvans, que és el Rodonella i Cremelles, doncs van buscar un sistema. Van buscar subvencions... Jo coneixia molta gent d'agricultura de Girona, van buscar subvencions i vam fer un crèdit de 167 milions de pessetes. I per poder el pagar i per allò, llavors, cada pagès a les vaques que tenien, doncs li comptàvem un jornal. Si no portava el jornal, l'havia de pagar. I així es van poder fer aquell edifici i tota la cosa. I vull dir, i ara, aquí a Sant Joan hi havia una cooperativa que treien 12.000 litros de llet cada dia. I amb el temps va anar marxant, el venia al mercat comú i tot això. I vull dir que, bueno...
0: Però està bé, perquè moltes de les coses amb les que vostè va estar implicat, totes es mantenen, no? Perquè també una altra de les coses que va fer, em sembla que va ser contribuir a la reforma i de la cuina de lo que era, ni dèiem, l'hospital abans.
1: No, això és que jo tenia una germana que li faltava un braç i no estava gaire bé. I quan va tenir un percans de 15 anys, que jo estava a Camprodon, doncs em vaig cuidar de que

0: I llavors, esclar, amb el temps ha anat passat, vaig estar 25 anys. Jo anava a veure la meva germana cada dos dies, cada dia, i fet, i mica en mica, doncs, va anar acabant. I esclar, va arribar un moment que es va morir als 85 anys, doncs, i llavors resulta que els cèntims aquests anaven a espetagar amb uns tres nebots que teníem. I, bueno, jo els vaig arrosar que els donava a la residència. Però és que a l'hora d'anar amb el notari, doncs resulta que van sortir tres nebots, que jo també vaig de descobrir perquè tu els vas convèncer. Un era la Rosina i l'altre l'Agustí i van arrosar i s'ho va poder quedar la residència pagant els gastos que no li he contogat. I llavors jo què havia de fer? Doncs vaig pagar la meitat de la cuina d'això i ja estic content.
1: També una de les coses per la que molta més gent també ho coneix o està agraït, no?, és perquè va treballar perquè moltes persones de Sant Joan poguessin disposar d'una pensió que els hi permetés tenir una vida òptima quan es jubilessin. Vull dir que molta gent també...
0: Sí, bueno, jo, com que tenia la gestoria i anava cada setmana anava a Girona i tenia un butlletí oficial de l'Estat i de la província que em van costar molt temps. Vaig tenir, bueno, una quantitat durant molts anys. Llavors, quan sortia una cosa que beneficiava amb la gent gran, doncs, ho mirava d'aplicar-ho en combinació amb els de Girona, que és el que ell deia. Anava amb aquells funcionaris, m'ho feia explicar, perquè uns funcionaris de Seguretat Social, si no els hi donava per allà cap cèntim, ni molt menys, no només. Esclar, ell deia, com ho faríeu vosaltres? I això podia aplicar-ho i tenia la gran sort. I estava molt content, perquè el primer que va jubilar va ser el meu pare. Cobrava 160 pessetes cada mes, el meu pare. Es va jubilar a 62 anys. I continuant, doncs, jo tinc bons records de gent d'aquests, que, en fi, a casa seva era una sort. Si resulta que cobraven, tot era l'avi. Però si no cobraven, vull dir que això també... En fi, això sí, que dic que sóc catòlic, doncs estava content.
1: De tota la seva vida fins ara, en quins moments es queda? Si hagués de fer un resum per explicar qui és en Josep Bassols, en quins moments es quedaria?
0: No ho sé. No feia pas perquè me diguessin això, sinó perquè em sortia de bé. No ho sé. No en tinc idea.
1: El premi és un premi a una persona que ha fet molt per Sant Joan. Quina relació tens tu amb Sant Joan? T'estimes molt, Sant Joan? Ets un Sant Joaní que sempre ho tens...
0: Bueno, jo, a Sant Joan, doncs, esclar, no hi he viscut molts anys. Vaig néixer, però 15 anys ja vam marxar cap a Camprodon. Després vaig estar d'allòs a Ripoll molt temps, fins que se'n va anar a terra, a Ripoll. Sant Joan fins a l'any 70, que se'n va anar Pierre a l'aire, i després es va anar a espetagar a Camprodon, a Ripoll, i de Ripoll, doncs, quan me vaig jubilar, doncs vaig quedar aquí a Sant Joan. Vull dir que sí que m'agrada ser Sant Joan, i tinc els més bons amics, i sempre, doncs, vull dir que procurava, doncs, que si sortia una cosa de comunicar-ho.
1: Com és un dia a dia d'en Josep? Què fas durant el dia?
0: Avui dia molt avorrit. Un dia molt avorrit perquè m'aixeco, miro d'aixecar-me tard, no sé què he de fer, el passa que llegeixo molt i escolto la ràdio, però ai, la ràdio, la televisió. Però ara arriba un moment que la televisió és un fàstic, que si aquest és el Rodríguez Zapatero, si aquest és l'altre, ja el tenco i ja no miro. I llavors baixo baix, ja tinc un banc que hi ha una padrina de 190 anys i uns altres de 90, i bueno, escoltem allà i a vegades

0: fa ribre. E io gli dico, ascolta, la tarda, davanti al recuo, una o due persone sveglie, che fin ci arriva là, ascoltem.
1: Aquesta és la de 100 anys, la Natàlia, em sembla, o no?
0: Natàlia, sí. Mm-hmm. 101 ens té.
1: Sí, sí.
0: 101 i té un cap preciós, eh?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vull dir que, escolta, ojalà jo pogués fer com ella.
1: A la botifarra hi jugueu encara o no?
0: No, ara, com que feia els obres, no hi anava a jugar a botifarra. Encara me'n recordo una mica, sí. Però ara, quan ja van ser les obres acabades, perquè sempre tinc molt de fred. Ara no. Ara, des que fa aquesta temperatura, doncs estic molt més bé. Però si no, anava al casal d'aquí baix i jugava a botifarra. Però ara ja no faig gaire.
1: Mm.
0: Ara tinc uns amics, has vist que ara els tinc aquí, que, bueno, hi havia un que havia treballat amb mi allà a la fàbrica, després hi havia aquell Frederic Soler, hi havia aquest que treballava a la farga, i es reunia molt de matins, tirava, feia un tallat o una cosa, però ara feia, com feia, potser un mes o dos, més o dos, que com el feia obres a casa, però estava allà, no vigilava perquè, però semblava que d'allò.
1: Es parla molt a vegades de què hem de fer per arribar bé a quan siguem vells, no? I es parla molt de l'alimentació, però cada vegada també es diu més que aquesta part de xerrar amb els amics i de sortir i de no deixar de fer coses.
0: No, jo estic molt content amb aquest perquè, ja ho has vist, ells es van variar perquè uns no podien veure el capellà, i els altres perquè no d'allò. I jo veia com no, es va riure. Si no el pots veure, no hi vagis, no li diguis res i ja està. I no, ara tornen a ser tots. Tornen a ser tots, els més seran tots junts. Vol dir que, en fi, el que passa que hi ha hores que sí que m'avorreixo, eh?
1: Mm-hmm.
0: Perquè vull dir que Déu m'ha proporcionat que al cap una mica bé, doncs penses que algun dia perquè ja és un inútil. Sí, és que de fet, de cara a la família, jo tinc la sort que tinc la meva filla que em porta així, eh? Perquè ella viu baix i jo sóc a dalt, i vull dir menjar millor, i no. I a més tinc uns nets, eh? El Joan, que és enginyer, que està a Barcelona, una neta que està a Tailàndia, després tinc les filles d'Albert, que una està amb el notari de Barcelona, eh? I l'altra, que vol ser mestre de... Ai, d'hotel, que està a Eivissa, eh? I l'altre, l'Agustí, que és el que estava a la coma de set cases, doncs resulta que no va tenir fills.
1: Mm.
0: Vull dir que jo estic content de la meva sort, vull dir, no em vejo pas de res ni ningú. No, ja tinc tot el que podia tenir.
1: Mm. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per l'entrevista i l'enhorabona pel premi.
0: Gràcies.
1: Demà dissabte, el Casino de Can de Bànol torna a acollir el concert d'una de les seves bandes residents, els Wazú. El quintet liderat per Sergi Massana oferirà un nou directe dedicat a la música de Frank Zappa, amb un repertori que viatja pel jazz, el blues i el rock progressiu, interpretat per 5 músics amb trajectòria i molta complicitat sobre l'escenari. Les entrades costen 10 euros. Escoltem l'original, Frank Zappa amb Montana, A Token of His Extreme.

0: I una setmana més, moment de parlar amb el nostre col·laborador, en Josep Maria Rex, que ja el tenim amb nosaltres. Hola, Josep Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Bon. Bé, força bé.
0: Molt bé.
1: Sí, de calor, que és el que m'agrada. Mm-hmm. Potser un pèl massa i massa de pressa, però bueno, per lo de més, molt bé. Sí, sí. Mm-hmm. Endavant.
0: Doncs, res, de què vols parlar avui?
1: Doncs mira, vull parlar d'una curiositat que potser molta gent no sap. Sí, sobretot... Digue'm.
0: No dic res, Digues, perdona.
1: És que noto que repeteixo jo. Ah. Em sento a mi mateix.
0: Doncs...
1: Bueno, no passa res. Mm. Mentre no digui tonteries... Escolta'm. Mm. No, que deia que comença molt aviat el campionat del món de futbol. Mm. I jo vaig tindre la sort, quan col·laborava amb un professor i, a més, un home de televisió que es deia el professor Miravitlles, ens van encarregar, si volíem participar, amb un plan d'organització un any abans del campionat del món d'Espanya de l'any 80, si no recordo malament, el que la gent el recordarà més per la mascota, una mascota molt discutida, que era una taronja amb potes.
0: El Naranjito.
1: Que deien el Naranjito.
0: Jo soc de la generació del Naranjito, clar, jo tinc...
1: Doncs potser, no, potser et farà gràcia saber les coses que explicaré ara. Mm-hmm. I vam participar, sí, vam acceptar, hi havia unes condicions, ens pagaven uns gastos de creació... ells es quedaven amb el que sortís guanyador de l'organització, doncs, de la planificació. Se li encarregaria les parts que li correspondrien amb ella com a agència de publicitat o de comunicació o de màrqueting, i si no, doncs, no ens donaven res, i en fi, que gràcies per la col·laboració. No, nosaltres no érem amics de participar sense que el client o futur client ens donés alguna cosa, perquè no ens donés res, perquè la feina està feta. Veníem d'una cultura alemana amb el que la gent que demana un pressupost l'ha de pagar, perquè la feina se li ha de fer. Aquí no. Aquí, doncs, ens van encarregar si volíem bé, si guanyàvem fantàstic, si no, per res. I vaig guardar tots els documents que vam crear. Va ser una feina preciosa. Vam tardar un equip de 3 persones, pràcticament un mes, en fer tota la planificació. Excuso dir-te que hi havia, al final, més de 1.000 pàgines d'orientacions i planificacions, uns plànings extensos amb les fetges, quan havien d'estar preparats, quan s'havia d'encarregar, tal. I m'he guardat, per no fer-ho fejuc, sí que m'he guardat les coses que es van tindre en compte. Perquè nosaltres ara, amb aquest campionat que vindrà d'aquí uns dies, apretarem un botó i sortiran els partits de futbol. I podrem escollir el que volem, més o menys, si som aficionats i tenim la bonificació corresponent, i veurem els partits de futbol, i la mar de bé, amb aire condicionat, a casa, etc etc. Però què hi ha darrere? I no parlaré de la part humana, que sí... Però quina organització hi ha? Perquè a vegades la gent això s'ho perd. I jo, curiosament, per haver participat en aquest concurs, que, per cert, no vam guanyar, però vam quedar segons, sempre és és pòdium, no? Pues, d'alguna manera, vaig guardar aquest document com un record i ara m'està facilitant dates i coses. Mira, segurament em deixaré coses, però mira les coses que s'han de planificar amb una olimpiada, o en aquest cas un campionat del món de futbol, que és pràcticament una olimpiada. Primer, un any abans, o inclús més, s'ha de crear la planificació d'imatge, és a dir, els anuncis per sensibilitzar la gent que farem a les nostres seus, al nostre... evidentment, tenen que preveure els mitjans de comunicació corresponents. I, d'alguna manera, doncs, s'ha de planificar amb certa, diguéssim, prevenció. No? Mm-hmm. la segona part és molt important, crear la mascota. Fixa-t'hi, la mascota del Naranjito, que va sortir guanyadora també per concurs, no va agradar a massa gent. La veritat és que era una mica cutre, era una mica estranya, però ara, en el moment de començar a parlar tu i jo, tots dos hem coincidit que aquell Mundial, potser per la data, per l'any, no la recordarem, però sí que recordarem que va ser el Naranjito. Per tant, és evident que una mascota, tant la de les Olimpiades a Barcelona com aquesta, com la de tots els grans cerimonials i cerimònies d'actes d'aquest tipus, tenen una importància tremenda, perquè al final és el que et queda, és la imatge que guardes, inclús la tens físicament a casa en un racó, però la tens. Uh-huh. Per tant, s'ha de treballar amb el tema de la mascota. Després, la mascota porta amb si moltes objectes de merchandising. També s'ha de tindre en compte cendrers, plats, blocs, fundes, motxilles... Bueno, aquí la llista, l'únic que es pot fer és també fer un altre concurs i que una empresa de merchandising et faci des de bolígrafs a lo que vulguis, que tinguin la possibilitat de ser venguts i que són ingressos que d'alguna manera la pròpia organització preveu. Però és un negoci paral·lel que s'ha de tindre en compte. S'ha de tindre en compte una altra cosa molt important, que és, ja cadascú, això ho fan les federacions corresponents, els viatges dels participants. És a dir, fixa-t'hi que són, no sé si... Ara no recordo els que són. En aquella època eren 60 equips i, d'alguna manera, s'havien de coordinar. I coordinar vol dir quin dia viatjaran, quina companyia, quins bitllets, qui els paga, qui els treu, qui els espera, quin autobús va... Fixa-t'hi que cada vegada que jo dic una de les coses, d'aquesta cosa neixen 3 o 4 o 5 més paral·lelament, perquè s'han de desenvolupar, no? Una altra tercera cosa, la creació de les sales de premsa. Totes les seus on hi ha partits de futbol s'ha de crear una sala de premsa. No solament una sala de premsa amb la que els entrenadors o els jugadors tinguin entrevistes, participin, diguin coses, sinó també la sala de premsa amb ordinadors, amb connexió per ordinadors. Cada vegada les tecnologies de la comunicació s'incrementen més i més. Ha d'haver-hi una seu, però no una seu general, que també, sinó una seu en cada una de les seus. Un lloc on la premsa, sigui de televisió, sigui d'escrita i tal, tingui el seu punt de contacte, que hi hagi un bar sense begudes alcohòliques. Vale, d'acord, però ha d'haver-hi un bar, una zona de relax, una... Comprens? La següent cosa que neix d'un evento com aquests són els allotjaments de la premsa. La premsa a cada seu no s'estarà només un partit. Totes les seus tenen dos o tres partits. Per tant, cada periodista, sigui del mitjà que sigui, haurà d'estar 3 o 4 dies. Qui ho organitza? Ho ha d'organitzar l'organització del campionat. Després, el tema facturació, qui ho paga, com ho paga, això ja són a través de les federacions corresponents i a través de... Però només vull que els nostres oïdors se'n donin compte de l'escala de coses que s'han de fer. Que no és, com jo he dit al començament, apretar un botó i que surti. No, perquè cada un de nosaltres apreti un botó al televisió i surti, estic dient només una part i deixo, faig comentaris perquè sigui una cosa simpàtica i que perquè la gent pensi que és veritat i que tot això s'haurà de fer. O que s'està fent ja, o que està fent. Després, una altra qüestió important. L'organització de les rodes de premsa. Té que haver-hi una sala de premsa connectada amb televisió, perquè, a més, la llei, diguem-ne, o l'obligatorietat que tenen els entrenadors de fer una roda de premsa abans del partit, i una roda de premsa posterior al partit. Això ha de haver-hi seus, ha de haver-hi un fons decorat, un centre d'endollar les imatges perquè vagin a la seu de retransmissió internacional, i tot això és sales, llum, lloc, possibilitat d'arribar amb mitjans de comunicació o de transport senzills. Per tant, solament la sala de premsa ja en si aporta una quantitat enorme de problemes. Mm. Després hi ha d'haver-hi els actes corresponents amb els VIPs. Una seu o un campionat com un del món de futbol no aporta només gent del món de futbol. Mm-hmm. Porta polítics, també. No oblidem que fa 4 dies li van presentar la Copa del Món amb el president dels Estats Units, i va fer un acte especial i la va acariciar, i no sé si va insinuar que la pròxima hauria de portar la seva cara, perquè aquest dematí m'he enterat que la Casa de Moneda dels Estats Units està preparant un bitllet de $20 amb la cara de Trump. És a dir, que Trump ja és un emperador, ja és més que Washington i que Franklin Delano Roosevelt, és igual, ja és... com deia la casa de Quiroz, després de la casa de Quiroz, Dios. Uh-huh. Doncs aquest s'ho ha cregut, dia. Però, bueno, haurà d'haver-hi, evidentment, un tractament d'acompanyants, de traductors, de cada un d'aquests governants o polítics importants que a lo millor només aniran a la final. Però hi haurà qui s'apuntarà a les cites prèvies i tenen que tindre una vida organitzada, perquè aniran a on ells vulguin, però també a on se'ls demani. I tenen que tindre uns acompanyants, uns intèrprets, unes reserves de restaurant... Fixa't tu que cada cosa aquesta que estic dient, insisteixo en que crea una espècie de vies paral·leles, no? I això amb els VIPs, amb els importants. Després, una altra cosa important. Hi ha uns patrocinadors, i aquests patrocinadors demanen sempre, primera, un número determinat de localitats, i després que se'ls tingui en consideració amb els actes més importants. Perquè, és clar, si jo sóc, per dir alguna cosa, Coca-Cola, i patrocino un... i sóc un dels patrocinadors, aprofitaré aquest patrocini per regalar als meus clients entrades per un partit, assistència a l'entrega de medalles o de trofejos, assistència als actes que es facin amb jugadors o amb eventos culturals del tipus de museu del futbol, història... Tot això com a patrocinador m'ho hauran de donar, perquè jo pagaré uns diners per estar allà ficat. Mm. Se'ls ha de cuidar, se'ls ha d'organitzar també, no? Més coses. Les identificacions. Jo vaig viure d'una manera amb informació, no directament, sinó a través d'envasat, que saps que és bon amic, el de l'Olimpiada. Només aquests cartellets acreditatius que es pengen del... i

0: Sí, no sé què ha passat.
1: Sí, s'ha tallat. Disculpa, Joan Maria. Ens hem quedat fa una estoneta, la veritat. Ens hem quedat quan deies que no sabíem, sí, no sabíem la feinada que portava una cosa tan, tan simple com les acreditacions que es penjaven al coll. I sí, fa estona.
0: Ah, sí, no, ja està, ja estic. Ja.
1: I ves-ho tancant,
0: jo
1: també.
0: Jo tinc localitzat.
1: Vale, va.
0: Sí, ho tinc localitzat. Bueno, ja queda molt poquet per no fer-me farragós, no? Com dic, passo llista, parlàvem d'això de les credencials, que en aquella època se'n van preveure 100.000, o sigui, imagina la quantitat de diferents, per diferents estadis, per diferents deports, aquí es podrà segurament unificar una mica més. Després hi ha una ràdio i oficial i una televisió oficial, independentment de les que hi hagin, que hagin demanat a credencials i paguin el que sigui, hi haurà una d'oficial. Ha de tindre una d'oficial que serveixi per donar notícies d'interès del dia a dia del campionat, com també com per complementar aquelles que d'alguna manera a lo millor les diferents independents acreditades no poden donar. Per exemple, si Déu no volgués, una catàstrofe o una inundació, una cosa d'aquestes, té que haver-hi un ente que d'alguna manera sigui independent i que tingui un accés de poder oficial per poder informar de què és el que s'ha de fer. Una altra cosa molt important. S'ha de coordinar, i això la gent a vegades se n'oblida, s'ha de coordinar la policia, l'exèrcit, els serveis d'intel·ligència, protecció civil, perquè, és clar, aquí es reuneix molta gent, molts VIPs, llocs on s'hi fiquen molta massa de gent, i la policia de cada un dels seus sap ja perfectament avui que aquestes congregacions són molt perilloses perquè són moltes de les vegades una seu per terrorisme. I han de treballar. Des de fa 6 o 7 mesos, segur que els serveis secrets, clar, vull dir, estan treballant i veient. Per què? Perquè és inevitable. Són puestos que es congrega molta gent. I en un moment determinat, i se sap l'hora i el dia i on, això s'ha d'anar molt al tanto. Ja queden, però fixa't tu de les que portem,
1: Déu-n'hi-do.
0: De coses que són paral·leles. Després, hi ha una altra qüestió també important. Ja l'hem dit abans, els serveis sanitaris portàtils. Però també, amb la fase final, canvia tot. És a dir, la fase final és com una espècie de la cúspide, el zènit de totes aquestes coses que hem parlat. Tot es congrega amb quantitat i amb qualitat amb una o dues seus finals. O sigui, que si fins ara havíem tingut en compte ordre públic, sanitat, organització de mitjans i tot plegat, ara tot això amb un recinte determinat i amb un lloc determinat. La final és la final. No hi ha dubte de que és la punta de la piràmide a la que volen arribar tots els equips i al que d'alguna manera l'interès es multiplica per 1.000. Per tant, tot això s'ha d'organitzar també independentment del que he parlat fins ara, tenint en compte la fase final, que no se sap, lògicament, abans, què és el que pot deixar. Tot això sense comptar unes qüestions paral·leles que són tan o més importants que a Barcelona, per l'Olimpiada, van tindre un èxit extraordinari i que hi ha moltes poblacions que han donat nom a aquesta organització, que són el voluntariat. A totes les seus, comptar amb el voluntariat, Barcelona va demostrar que era extraordinàriament eficaç. Gent que no costa un diner, o molt poc, per dir-ho d'alguna manera, i que, en canvi, té una dedicació, una entrega, substitueix a vegades coses cares, xicots joves i noies joves que d'alguna manera practicaven idiomes i que permetia doncs estolviar i que s'hi dedicaven amb una il·lusió i amb una d'això per res, per una americana o per una samarreta, no? Això s'ha d'organitzar i s'ha d'organitzar molt temps abans, eh? Perquè això és molt important. Aquí ja es va demostrar a les Olimpíades de Barcelona que van ser extraordinàriament eficaços, que són també les guies personals, perquè, per exemple, a Barcelona, un dels meus fills va ser traductor d'un equip, ara no recordo exactament, però d'un equip africà, i parlaven en francès. I un dels meus fills sabia i coneixia el francès, el van dedicar a ser com una espècie de guia de la ciutat, perquè les hores lliures, que no hi havia competició, oi, és que vull anar a comprar no sé què, o és que m'agradaria conèixer la catedral, o és que hi havia una circulació cultural molt important que es va suplir sense penes costos. I ja, per final, perquè veieu els nostres oïdors i tots, la quantitat de gent que es mou. No sé quanta gent hi haurà amb aquesta vegada, perquè són, com sabem, països diferents, seus diferents, però hem de comptar que mils de persones es mouran alrededor d'això. Mm. Només diré que només de serveis tècnics a punt per si s'espatlla una càmera, per si s'espatlla... És a dir, electricistes, per dir-ho d'alguna manera, segons vaig llegir en un dossier que va circular en l'època de l'Olimpiada, en aquella època ja se'n van tindre que contractar, per si de cas, 250 professionals del món de l'electricitat i de la tècnica, perquè, és clar, si s'espatlla una càmera o se n'espatlla dos i són necessàries, hi hagi la possibilitat de poder improvisar o de poder reemplaçar en moments determinats.
1: Molt bé,
0: Joan Maria. Que el segundo ejército.
1: Molt bé.
0: I amb tot això serà possible que nosaltres només tinguem que apretar un botó. Però recordar tota la gent moltíssima que col·laborarà, doncs és una curiositat. I penso que era bo que avui la pogués portar als nostres oïdors perquè se'n donessin compte.
1: Molt bé, Joan Maria, em sembla molt interessant. A més, també, abans del Mundial també hi haurà lo del Papa, no? Que entenc que també serà semblant. Doncs ho hem de deixar aquí, Joan Maria, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Vinga, igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui divendres, a les 5 de la tarda, Club de Lectura de 6è de Primària de Segon d'ESO, L'extraordinària vida d'un gos a les últimes, a càrrec de Montse Blanc. Al Centre Espic al Palmas, a 6:15 de la tarda, la trobada Natura i Inclusió. Ja en vam parlar. També vam parlar del que es farà a les 6 a la Biblioteca Josep Picola, la conferència Els Germans Machado, a càrrec de Manel Menéndez. A Ripoll, a 9:15 de la nit, al Teatre Cinema Comtal, última projecció de l'any del Cineclub Eric.
2: Bon dia, amics. Maig i última sessió del Cineclub Eric. Divendres 29, a 9:15, al Teatre Comtal de Ripoll. A la temporada de setembre-maig, 25-26, us hem presentat postres, llaços, accidents, rondalles, vikingos i ara va de tren a Ginebra. Potser el títol No te queda otra no és gaire afortunat. Seria millor. Estimem-nos mentre estiguem vius. Aquest títol fa referència a una cançó de François Paléry que sona al llarg del metratge. Mireu, un home seriós ensopega amb una dona esbojarrada i vitalista i el xoc de mons es converteix en una comèdia en cor. Quan comença la pel·lícula, sembla una comèdia més, divertida, Bueno, per passar l'estona i poca cosa més. Però aconsegueix transmetre un missatge positiu i humanista, celebrant la vida i l'afecte en totes les seves formes, posant en solfa subtilment l'eutanàsia i deixant l'espectador amb la sensació que mai no és tard per descobrir, per redescobrir l'alegria de viure. Ens sembla que és una bona pel·lícula per acabar la temporada. Us agradarà. Crec que aquests comentaris d'en Juan Luis Sánchez a decine21.com de l'Associació del Cine del Baix Llobregat s'ajusten a la pel·lícula. Us esperem. Fins divendres.
1: Demà dissabte a la plaça de l'Abadia a les 12 del migdia, entrega dels Guardons Emma de Barcelona. Al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda, concert solitari amb el càncer infantil amb el pianista i cantant David Expósito. A l'Escorxador, a 7:15, trobada del jazz. A la cafeteria del Palmas, a les 7 del vespre, vesprejar. I a les 7 de la tarda, al casino de Can de Bànol, concert d'homenatge a Frank Zappa amb Wazoo. A Ripoll també hi haurà Fira del Disc, tot el dissabte, de les 10 del matí a les 8 del vespre, a la plaça de la Lira, i al refugi d'Ull de Terra de Set Cases, durant tot el dia hi haurà Bioblitz del Ripollès. A Vallfogona, a partir de les 10, de 10:15 del matí, hi haurà la 27a demostració d'allà, amb diferents activitats, i al Teatre Municipal de Ribes hi haurà un concert extraordinari, Cantata, un cant a la vida, música de Xavier Teruel i lletra de Rosa Maria Mestres, amb la coral de la Vall de Ribes i altres. També hi haurà la presentació de la revista Taga, el dissabte a les 6, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Campelles, diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Comte Guifré, audició de sardanes, i què més tenim per aquí? A Ripoll el diumenge també hi haurà la pujada a Sant Amant, Sant Amant Trail. I això és tot. No, encara hi ha més coses. Jocs esportius al pavelló municipal del Ripollès, de 9:15 a 5:15 de la tarda, final de nacional de patinatge artístic, i teatre a la Lira el diumenge a les 6 i a les 8 del vespre amb Ai, les criatures. Ara sí, que passeu molt cap de setmana. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, a veure, on és la data, perdó? On és? On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
3: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vistes polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
3: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Our next guest is performing at the Love Rocks NYC benefit concert tomorrow night at the Beacon Theater, covering Glory Box with the Roots. Please welcome St. Vincent.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: Segons l'IDESCAT, a la comarca del Ripollès hi ha 2.020 persones amb un certificat legal de discapacitat. Aquestes dades cal sumar-hi als infants amb necessitats educatives especials. A Ubuntu, des de l'any 2021, vetllem perquè totes les nostres activitats siguin inclusives i adaptades als interessos i necessitats de tots els infants que en formen part. Pensem que no cal fer activitats que separin els infants, ja que creiem que la diversitat ens enriqueix com a societat. És per això que volem incloure tots els infants a totes les activitats. El nostre repte és seguir oferint activitats inclusives per tots els infants de la comarca del Ripollès i vetllar perquè tots els espais siguin lliures de barreres arquitectòniques. I tu? Com pots contribuir a crear un entorn més inclusiu i enriquidor per tots els infants de la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

0: és... Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, me encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
6: At least it is true. A man has no control.

0: Escolta, Sicar.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, veritat. Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel. Mira,
3: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. I just love to say it.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!